0: perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació, perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor, el programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Ah. Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please don't go. She's blown out and bashes. Anna, if you leave me now, the kiss will be si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels Lantorros. La pots passar a la primera hora de programa, si plau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty Boyden. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu,
1: moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida.

Seal with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No deuria estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad.
1: A ti. Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero Anna Rosa, que també avui a l'escoltar-la per la ràdio els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies, Albert, per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir: truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yeah.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Heart Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Ai, que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert, que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou, la pel·lícula i la seva banda sonora. La de Dirty Dancing agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut, però molt maco. Per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa. Totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
3: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una miquetona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie, versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només, o expressament, per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

0: arms burn.
1: J'en ai quand
0: The ring of fire. The ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
1: Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó. Preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Heart of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: fas. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número

Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho vas entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo. Però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordarem a ell. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When you are a king.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, si está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I, bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge que imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat! Chiquilla!

Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment, en els singles, ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A's de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York. Que aquí es Badí el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en singles el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor i intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felizia, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felizia. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felizia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. cocodrilclub@gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mar.

L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució.

0: Mencionant doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. És, jo, a mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
2: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a Trobada de l'Ètnia, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final d'aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha

0: llit en què estem. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris amb, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga traure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
0: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
0: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
0: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu, i per això no sé, és com molt molt guai, no sé com definir-lo, és molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
2: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de l'Etapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
4: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per a gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
4: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de l'etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
4: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
4: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris. Podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
4: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos, i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
5: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
5: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, Doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
5: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
5: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
5: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
5: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
5: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem gent jove, no?
5: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
5: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entre amics n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
5: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
5: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
5: Sempre ha estat referència. potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
5: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
5: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys d'aquesta entitat?
5: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
5: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
5: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
5: Sí.
1: A més d'un segle.
5: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
5: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
5: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
5: Evidentment, a l'octubre, no sé si el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
5: sí,
1: significativa,
5: sí,
1: no?
5: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot més que res el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
5: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
5: quan
1: i
5: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
5: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos. No,
5: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què incabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llogarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llogarol, gràcies.
5: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
6: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
6: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
6: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els ous de drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
6: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els ous de drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
6: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els ous de drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els sous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els sous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
7: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els us de fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major Gran com de la Petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
7: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
7: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte. Què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes, les de sempre, o sigui, al final, quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Té un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució, que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar-ho que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe, molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, evidentment. Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final és, ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure amb tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se'n moguin. Saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
2: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
2: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
2: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
2: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
2: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
2: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Uh-huh. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
2: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
2: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho.

0: no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
0: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
0: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
0: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
0: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
0: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
0: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
0: Sí, sí,
1: gent,
0: sí,
1: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
0: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
0: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost, tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
0: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la festa.

0: La Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, que combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't i abans de parlar del que és aquest programa fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no o no han assolit l'ESO o, una vegada han arribat a un grau mitjà, s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etcètera, etcètera, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem.
1: Exacte.
0: Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja se ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés a poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, Y eso no es una cosa que no es por cambiar de un día para el otro, sino es con bien nosotras pico y pala. Es molta, insistimos, la mayoría de las vagadas no obtení respuesta, o sigui que no els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podíeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència. El que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena Delofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infància i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà, sí, reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etc, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de... Bueno, però això s'ha de treballar, motivació ve de motiu. Val? I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca d'esforç, la manca de resultats, manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
0: Per tant, no és fàcil, eh?
2: Jo, afegiria que com a dret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança. La desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del reenganxat. I bueno, és una cosa, com abans et deia, que la impotència marca una mica el tema del saben sus talents. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
0: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors, doncs que veieu doncs que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben en aquest cas, apuntar-se al reenganxa? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
1: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
0: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no? A l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxat.
3: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi, o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita doncs aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
0: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
1: És absolutament
0: perquè
1: clar.
0: Perquè són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
1: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de... si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, amb una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
0: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
1: A veure, nosaltres, en general, Sant Tornem-hi, estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també, molt sovint, amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etcètera, etcètera. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem cada setmana mirem de, però com a mínim una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Val? Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat. Volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no? Res és o. Tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
0: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè jo no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
2: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo les competències principals i el José Antonio treballa les habilitats transversals. Llavors, jo no em centro en el tema de les emocions, sí que les treballem de manera més transversal. Mm-hmm. I, bueno, pues el dia a dia és és complicat perquè deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no, vale? O sigui, això és independent del que fem. I bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
0: Aquest, Helena, seria el gran objectiu, no?
3: Sí, exactament. La idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti donar i dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
0: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
1: Sí.
0: Tracteu cada alumne de forma individual.
1: Això és absolutament...
0: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
1: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fer, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etc etc. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
0: Això ho complica encara més, no, Helena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
3: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
0: Abans, José Antonio Peral destacava la professionalitat en aquest cas dels desformadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Vull dir, encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
1: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició, doncs, l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
0: Quantes hores són cada any?
1: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran, en un any o dos, poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
0: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
1: Heu arribat a tenir
0: 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
1: Sí.
0: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
1: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres. O sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
0: Inscripcions a Escoles Velles?
1: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
0: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
1: Sí, acabem on t'acabem.
0: Abans de finalitzar aquesta entrevista, avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
1: Doncs, escolta'm, la idea d'aquest reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI amb tots els noms que algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
0: PQPI,
1: etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest reenganxat, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el reenganxat, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat. De formació reglada tindrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
0: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
1: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fal·libilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volíem fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara a enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
0: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
2: Començo jo mateix. Bueno, Càndid. Pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
3: estic, Helena, estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui pues, gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut del tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
1: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat de dues vegades, o perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al Reenganxa't, que t'esperem.
0: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del Reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu, Jordi, com sempre.
0: A Càndid Rodes, també tècnic formador del Reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
2: De res.
0: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del Reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies als tres, i ànims de cara a la segona edició del Reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
1: A tu, Jordi.
3: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passaport aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport aeronauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs, ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs, hi haurà una petita sorpresa més, no? com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
1: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
2: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs, treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa i, per tant, doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
1: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport aeronauta, quina valoració en feu?
3: Bueno, la valoració sempre és positiva perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no? I que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Aeronauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport aeronauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport aeronauta ja es coneix?
3: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
3: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim com si diguéssim guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: Sí, que del passaport d'Aeronauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
3: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
3: Cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: La festa del passaport d'Aeronauta, la festa de Cloenda, ha finalitzat amb un bingo, on també s'han repartit regals.
2: Doncs bé, enguany hem fet un bingo per acabar la jornada i com a novetat doncs, també hem ofert tres premis per aquells infants que havien finalitzat tot el passaport, que s'han esforçat molt durant tot l'any i que amb èxit han anat superant totes aquelles activitats, les han anat gaudint i això, hem tingut tres premis i finalment també hem donat un diploma a tots els participants, perquè al final el que volem és fer el reconeixement a tots els infants que han, en la mesura que han pogut, perquè això també s'ha de tenir en compte, en la mesura que han pogut, ells i les seves famílies, doncs han participat.
1: Entre les entitats que han participat en aquesta festa de Cloenda del Passaport Aeronauta, el Club d'Atletisme Sant Andreu, que també ha ofert activitats esportives. N'hem parlat amb l'Andrea Delgado.
4: Bueno, doncs avui estem fent unes combinades, tanques, un circuit per la muntanya, llançament de pilota medicinal i salt de peus junts.
1: Bé, amb aquestes activitats, que voleu aconseguir?
4: Bueno, al final, animar els nois que provin l'atletisme, que és un esport molt complet, que tot i ser individual, doncs una miqueta tots junts, donar imatge de que realment és col·lectiu i animar-los a venir a provar, que estem de portes obertes, a més, o sigui que...
1: Per tant, és el primer contacte, segurament, que molts tindran amb l'atletisme, no?
4: Sí, tot i que per sort les escoles ja estan fent atletisme, per tant, molts veuen que, ah, no, jo això ja ho he fet. Jo, mira, molt contenta, perquè quan jo era petita no era tant, però ara ja...
1: Bueno, en el Club d'Atletisme, Déu-n'hi-do, com esteu,
4: Ah, i estem a tope. A veure...
1: És aviat amb nova pista, no?
4: Sí, a veure, cap al 2028 han dit, a veure, estem molt contents, la veritat.
1: Què suposa per a vosaltres participar aquí en el Passaport Aeronauta?
4: Doncs està molt bé, perquè d'aquesta forma, doncs ara, a més que estem amb el tema de la pista, a veure si fem... suport entre tots i ho aconseguim.
1: Hi ha vist alguns nens o nenes aquí que apuntin maneres o no?
4: Sí, hi ha uns quants. Hem apuntat el telèfon per si el volen apuntar, o sigui que sí.
1: Aquí també un dia de fitxatges, no?
4: Home, i tant, estem aquí amb la cantera.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí també hi han participat en diferents activitats relacionades amb el circ. Ens ho ha explicat el Cristian.
5: Doncs aquest any ens van proposar participar a la festa, li vam dir als joves i van dir, doncs vinga, és horari de joves i volien fer-ho com a activitat. Llavors vam estar pensant què podem oferir al poble, que els faci gràcia als nens, que ho gaudeixin, que també ho gaudim nosaltres ajudant els nens, i va sorgir la idea de fer llocs de circ. Llavors vam estar mirant el material que teníem la sort de que teníem molt material d'aquest tipus i els joves doncs van ajudar a preparar-lo, a fer els cartells, a agafar les coses i aquí estem avui.
1: Com va la pràctica?
5: Sí, també estan provant-lo ells perquè els nens vegin doncs com es fa, les slackline, bueno... els està encantant a tothom i la veritat és que molt guai, estan passant moltes famílies i els joves doncs, també estan participant.
1: Què suposa per vosaltres des de l'Esplai participar en aquest tipus d'activitats?
5: Doncs participar en tot el que es faci a Sant Andreu sempre és un plus. Aquesta festa la veritat és que és super, super guai perquè ens estem juntant moltes entitats d'educació, estem veient doncs, el que fan altres, els altres estan veient el que fem nosaltres, fem xarxa com a comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca, també doncs, les famílies és un lloc que poden estar entre famílies i entre nens d'altres escoles que participin i és molt xulo que hi hagi aquestes coses pels nens a Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, i esteu aquí en una zona d'ombra, que això també és important.
5: Sí, clar, ara justament aquests dies no fa gaire bon temps, però estem al juny, llavors s'agraeix que hi hagi ombra. Aquest parc doncs, té la sort que té moltíssima ombra i estem en un lloc que hi ha tant ombra com sol i la veritat és que avui el temps ens ha acompanyat i estem super, super contents.
1: I més activitats que s'han realitzat en la festa de Cluenda del Passaport Edonauta. N'hem parlat amb el Sergio Sánchez de CESA Formació, que també ens ha explicat les diferents activitats tematitzades que han ofert en aquesta festa de la Cluenda del Passaport Edonauta.
6: Bueno, nosaltres fem les extraescolars de les escoles d'aquí de Sant Andreu de Barca i els casals de Sant Andreu de Barca. I tot això muntem el decorat perquè els nens feien el seu escape room i tenen que completar els quatre tallers i una vegada completen els quatre tallers obren el cofre que és el premi.
1: Veig que s'ho estan passant molt bé, no? I a més està molt tematitzat, no?
6: Exacte.
1: Veig un tauró per allà, també.
6: Sí, els nens disfruten i els adults, com veus ara, es posen al tauró, donen voltes i els agrada el decorat, els agrada moltíssim.
1: Tot veig aquí una imatge molt familiar, no només els nens i nenes, sinó també la família que també participa, també s'involucra.
6: Exacte, aquest és l'objectiu, que ho fem tot familiar, que siguin els nens, els pares i plegats, que s'ho passin pipa.
1: Avui el temps acompanya, més a més.
6: Sí, jo temia, perquè el cartró, tot això és cartró i es fa malbé, jo temia, però per fi tenim sol i un bon dia.
1: El bon temps que ha acompanyat a la celebració de la segona edició de la festa de Cluenda del Passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

I amb la festa del passaport aeronauta que es va celebrar al juny, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Harry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien...

0: Màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques, que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
0: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar-te ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre

0: fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament.
1: Perquè
0: jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
1: Vibres en una altra freqüència. Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
0: Vibro diferent, sí.
1: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que, que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees els chakras.
0: La meva recerca, sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
1: Va, a veure, provem-ho.
0: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
1: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Oi?
0: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
1: no
0: els
1: mineral,
0: materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
1: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt molon.
0: Sí.
1: Els vidres tampoc.
0: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
1: Ah, veus?
0: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.
1: Això és important, aquest matís,
0: substància...
1: eh?
0: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
1: No és un mineral.
0: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar
1: energia. Transmet energies, exacte.
0: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Compte, magnetisme.
1: D'aquí una... plena la criatura.
0: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
1: Explica-ho
0: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
0: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
0: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
0: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
0: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
0: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
0: Potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
0: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria de pensar, quina cosa, no ha sortit això. I ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder, a la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es

0: Triuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, eh? De sempre, diguem, eh?
0: Sí, sí, sí. I si vas tirant, doncs mira, l'edat mitjana, doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. Eh? I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
0: Sí, exacte. Eh? Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
0: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
0: Ah, exacte, i allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
0: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Ah. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís, el poder
0: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que emana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
0: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
0: Home,
1: tot el que vulguis i més,
0: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
0: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot passar.
1: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
0: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
0: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també.
0: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, diguem si el reuma igual li cura, poder no.
0: A veure si li passa.
1: Clar.
0: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
0: No sé, jo en tinc molts de minerals a casa, i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Anava a dir, estàs ben fotut.
0: Sí, tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
0: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això, és la vibració.
0: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
0: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
0: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
0: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm,
0: encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
2: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
2: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
0: Ai.
2: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts al mes d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
0: Quin és? Que et diré què et fa. Sorprèn-nos.
2: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
2: Sí, vaig comprar-lo...
1: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
0: Jo t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
2: Molt bé.
1: Un quars.
0: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
2: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
0: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palau té un amulet.
2: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que
2: fem tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Fidgeting. Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
2: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
0: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
2: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà,
2: Sí, aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
1: fidgeting,
2: Jo la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donant voltes als dits.
0: Jordi, saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, doncs quadra, és perfecte.
0: Veus? Però és quars, No oblidem que és quars, El quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
2: Bueno,
1: en tot cas...
0: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
2: És aquest cas... És el punt que li canvia el color i ho canvia tot. Això.
1: Ja ho canvia tot.
0: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas, a
0: l'Albert queda
1: acreditat que li fa l'efecte desitjat.
2: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
1: Està bé, sí, no té cantos, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, Molt bé, molt
2: bé.
1: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
2: Absolutament positiva, sí.
1: Veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat, perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, i a sobre a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
2: Ah, sí, aviam, tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
2: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera com ens dona la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
2: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
2: He buscat...
0: La criptonita.
2: Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
2: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
1: cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
2: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val, que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
2: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
0: No ho pots relacionar. Clar.
2: Diu, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a altres capítols...
1: Has fet números, eh?
2: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí.
0: Bé, bé, bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, eh, aquesta vegada?
2: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
2: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
1: i
2: fer-lo servir per causar el caos als països catalans?
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què es concreta?
0: Home.
1: Aviam.
2: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
2: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
0: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
1: Ojo.
0: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Aquest queda descartat.
0: No vibra, no pot vibrar. Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Queda descartat com a mineral.
0: Som-hi.
2: Descartem l'obsidiana.
1: He
2: trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
0: Sí, és mineral. Jo en tinc, tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
2: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
0: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
2: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és el de la plata, l'Aladín.
2: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
2: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
2: Que és la moldavita.
1: Moldavita, eh? Gràcies. Jordi, il·lustra'ns. Moldavita?
0: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
2: Hòstia, no fotis.
1: Ah. Però llavors ara li desmuntes tot l'invent.
0: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
1: Uh-huh.
0: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
2: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
2: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Ja et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
2: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... mineraloide.
0: Mineraloide.
1: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir, no et sabria dir.
1: Busquem-ho, busquem. Doncs va, endavant.
2: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah,
2: que es tradueix
1: acceleració
2: en...
1: espiritual.
2: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
0: Remarca com una moto, ja. Vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja,
2: això
1: excessiva.
2: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
2: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé, bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah,
2: bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, podria ser que no et toqués.
0: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
2: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò.
2: Llavors, clar, països catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, o, perdó, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, el País Valencià...
0: Sí.
2: Balears,
1: Alguer, etcètera. Sí,
2: sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim tres una grams... geografia àmplia i corulla.
2: 3 grams de moldavita per persona.
0: Vall d'Aran.
2: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels països catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
1: No, exacte. Ai, com ai, està ai. El pati, poder...
0: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
2: A veure. Sí, cal, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
0: Gaire.
2: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
2: Vull dir que aquí...
0: Sí, costarà.
2: Entra. I he trobat un rang de preus. No he sabut ben bé per on tirar. He trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Un gram?
0: Més aviat 1.000.
2: Al gram.
1: Tant?
2: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
0: Sí.
2: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat pel preveure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
2: Sigo generós, ja que el compres
1: l'engròs... Però probable, però val, d'acord, sí, home.
2: Compres l'engròs i et fan un preu.
1: Fan un preu. Clar, però geolog.cat segurament ja s'està posant.
2: Sí, vas allà...
0: Fas ara, no estava fent números.
2: Fas 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, d'això per causar el caos, eh?
2: Només el material, eh?
1: El material.
0: Clar, el president Illa no et faria una línia de crèdit?
2: Sí. Bueno, això...
1: Això és posar-s'hi, diguem-ne.
2: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
0: Però no ve activat, o sigui...
2: Li has de fer la
0: neteja
2: lunar perquè tingui els efectes.
0: Hosti, clar. Clar.
1: Has de netejar 46 tones de...
2: 43 tones i mitja de netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre no funciona.
1: Han d'estar escampats
2: en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has de extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home, 62 camps de futbol.
0: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, a la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
2: Sí, internacional. Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres,
0: això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil ara,
2: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
2: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
0: Home, amb lo que està bé, sí.
1: A veure, cal dir que tot això porta bastant de caos, eh?
2: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però llavors això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
2: Sí.
1: I ara què?
2: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
2: Fas un mailing.
0: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi sí.
0: Allà, un fer... sobret del PP.
1: Una pedreta de...
2: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
2: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vida a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
0: I mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom.
2: No.
0: Ja n'hi ha que passen ràpid.
2: Aviam.
0: Quin estrès.
2: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara sí. Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
2: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh? Lo
2: sí,
1: de les
2: he anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Bueno.
2: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, lo del sobre surt més bé, eh?
2: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final. Clar. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant bols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
1: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
2: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot
0: sí,
1: el teu entorn
0: faries,
1: grilladíssim, no? Clar, què fas?
0: Però estan tots crispats.
2: Clar,
1: tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De
2: bueno,
1: les postres.
2: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
0: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona.
1: Uh-huh.
0: Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
0: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya, a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars hi ha molta varietat,
0: el
1: no?
0: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins.
1: Sí.
0: I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
1: És una pedra bonica,
0: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors perquè té una inclusió dins.
1: Mm.
0: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa.
0: La mateixa.
1: No?
0: Les propietats fisicoquímiques no canvien.
1: Mm.
0: Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També?
0: Sí.
1: Aquelles geodes que venen moltes vegades,
0: això.
1: També...
0: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps?
1: Bé.
0: Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
0: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
0: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, Ai, estigui dins de casa, que els tinc tots allà els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... no sé. No, jo tenia un professor, me'n recordo, sí. Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, ja sé que és aquell cub metàl·lic, sí. Si realment porta, et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I resulta que és que no. No, jo, això jo això anàvem a parar a allò que dèiem al començament, és que no és per tu.
0: No, clar, no vibro igual.
1: Ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
0: Sí, sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras.
1: Clar.
0: No m'amplifiquen la intenció.
2: És com el Bluetooth.
0: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
0: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí també els pots netejar amb aigua, sí. I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i el tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita. Això és... Això allargues, no?
0: Sí, física no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
0: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps
0: del quars.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
0: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva. Clar, i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
1: Clar.
0: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
0: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles... Que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les
3: tinc...
1: vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no?
3: Sí,
1: Te les evitava tu.
3: Clar, però... deixa'm aquí.
1: Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
0: Sí. O l'amplificat.
3: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant...
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
2: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
1: També és veritat. Perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí, que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals. Més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí.
1: I que...
3: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per, que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a... cristalls o no? O com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
0: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: Però sòlides, aquí són sòlides.
0: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí.
1: És a dir, la sal marina és una sal, i és un mineral.
0: La sal. Sí, la sal, sí, exacte. És un mineral. És un
1: el
0: mineral.
1: Clorur de sodi, no?
0: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
0: Pensar, sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això. Lo de la Terra plana?
1: Ah.
0: És que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
0: Vale. No, perdona, no volia
1: no,
0: tallar,
1: no,
0: Xavi.
1: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
2: Però això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
1: bueno,
2: sé si s'ha fet.
1: És que anar fent reunions...
0: Jo sí,
1: final,
0: jo hi vaig ser-hi,
2: Capes...
1: Bueno, va, Xavi, escolta'm, tira.
3: La reunió aquella de les túniques era allò?
1: Va, que la gent...
0: Sí, sí, aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: home, he intentat buscar
3: què era,
1: eh?
3: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no?, que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
1: De la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
1: Uh-huh.
3: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
1: Cel·lulars.
3: Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sals cel·lulars.
3: Jo no sé si existeix o...
2: És nou, això.
3: No existeix, això. Vale.
1: Sals cel·lulars.
3: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant,
1: ara.
3: Si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això, què ho compensava? Va bien a insostar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
1: Uh-huh.
3: El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però bueno...
1: Tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
0: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
1: Sí.
0: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
2: Sí,
0: tot
2: acaba sent sodi i potassi... ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno,
1: poc té gent... a veure amb Gèminis o amb...
2: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com no sé,
1: no,
2: ho veig més complicat.
0: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi,
0: quals sòlids no
1: funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
1: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Que entre el color, la manera del tall, etcètera...
3: Sí, sí. Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home era un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM, i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic fart jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic fart. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
0: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia
1: la seva... les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa? No sé.
3: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més,
0: no
3: vaig
0: dir que sigui.
3: No, que no tinc cap cap.
1: Amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cares. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profunds.
2: Ojo.
3: Aquest, també.
1: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
0: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
0: Però, bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
2: Em poses dues de quatre, eh? Està.
3: Ah. Sí. I el de nou cares existeix?
0: No, encara menys.
1: Doncs... Tampoc, no, clar.
3: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
1: un
3: és...
1: Un de caedra de quarts.
3: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
3: Sí.
0: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
1: 33.
0: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
0: Sí, sí. Ja t'ho diria jo que...
1: Punxegut, aquest, amb 33 cares.
2: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki. Tens, no?
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vols dir, mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això, que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raffel, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment i...
3: Sí. Sí, sí, sí.
1: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de n'hi ha xacres i tot aquest tema. Saps? La curació no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí. Vale. Sí.
3: I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit. I que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
1: I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, durant sobretot els anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però, bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs, bueno, li va bé, doncs,
1: sí,
3: que ho faci, no? I, per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, El concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
0: Quina energia? Elèctrica?
3: No. Bueno, energia.
0: És que clar.
3: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu justament en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, i vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo ho noto que hi ha energies, no?
2: tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, coses així.
1: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament, el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues, suposo que al ser forma piramidal, pues, clar, en forma de triangle, la punta pues, porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una altra manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
1: Ah.
3: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
3: Segurament, segurament.
1: Ja no era per ells.
0: No vibraven.
3: No,
0: no vibraven com han de vibrar.
2: Clar, clar.
1: Sí, sí. És la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
0: Té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
2: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
0: Tot el món, eh?
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

0: Chupa chups.
1: Un hippie qui s'approchait,

0: Marihuana.
1: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre

0: live in a boat.
1: Maika Makovsky, una d'aquestes dones d'un talent extraordinari que sempre hem seguit aquí a Perifèries perquè ens ha semblat una de les dones més independents, alternatives, diferents, que no s'ha deixat portar mai per aquest mainstream realment que ens domina. I una altra també de les nostres propostes ha estat sempre aquells artistes que en el seu moment fins i tot van passar desapercebuts. És el que va passar l'any 2001 amb A Falta de Pan, una banda andalusa que el bon amic, com sempre, Mario Pacheco, de Nuevos Medios, va descobrir, va veure que tenien un talent increïble. Van gravar un disc sensacional, es deia En Calzoncillos, i moltes vegades els hem reivindicat com una d'aquestes propostes que han passat sense pena ni glòria d'una manera absolutament injusta. Avui, acabant el programa, pues, els tornem a reivindicar. Nada más que cosas bonitas. Así es, digo, aquesta cançó d'aquell àlbum que es deia En Calzoncillos, de l'any 2001.

falta de pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i jo diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Balogi.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

i d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Baba Mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dovet Naoré.

Dovek Naore, una de les joves veus de l'Àfrica Central i Occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica Central, des de, jo què sé, des del sucús o del salsuc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota l'Àfrica Central. I seguint les perifèries fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó.

El projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, sènior i el cor brutal al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic, que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, El Mundo, El Món Real, Le Monde Réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèries i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suad Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suad Massi.

Suad Masi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Umniya, el seu disc del 2019, i que en Rembla sembla l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerim Aresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

A Perifèria ens ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre, també poc encara valorat, però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

0: un talent absolutament magnífic, el de Maria Rodés, que en aquest àlbum que es diu Lo que me pasa, que és l'últim treball gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja, afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino i sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani.
1: Noia matanta, ce me dai noia, noia matanta, ce me...

Soniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Charlie.

I arriba el moment d'acomiadar-nos, és a dir, que arriba el moment de presentar ja l'últim artista, que serà Arof Aftab, aquesta cantant procedent de Lahore, del Pakistan, criada i feta musicalment parlant al Berklee College de Music de Boston, i dir-vos adeu. Ens acomiadem ja de la desena temporada de Perifèries i posem punt i final al nostre programa. Abans de marxar, evidentment, recordar que l'Aleix Alari ha estat, com els últims anys, al peu del canó aquí amb els controls, que també havia estat el David Penedès, al que volem donar les gràcies, com també volem donar les gràcies a la Bet Monegal o a la Nova Ballester o fins i tot al Josep Rocafort, que han sigut les persones que han fet possible aquests 10 anys de Perifèries que s'acaben just ara. Així és que fins sempre. Adéu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu a Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazzit amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report.

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot allò un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Soc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzy, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el bar. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

directe. Ràdio Sant Andreu. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnès i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans, de manera preventiva, per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història és el Dani Zuko, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: És, bueno, doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
1: Doncs sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era diferent.
0: Exacte, exacte.
1: Perquè avui no hi havia WhatsApp, ni xarxes.
0: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu, a Calella de Palafrugell.
1: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació. No ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats. Avui, Jordi, no et preguntarem massa coses. Tu explica'm el que vulguis. Avui és moment que parli als oients, no? Que són
0: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
1: Clar. Jordi, com ho hem de fer per participar?
0: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
1: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights. De fet, es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa, i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
0: Ens veiem a les 10.
1: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
1: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.

0: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
1: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
0: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
1: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
0: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
0: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
1: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau i Llafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
0: A vosaltres.
1: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
1: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
1: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Bon cap de setmana també per la Eva. Ja li desitgem, de fet, avui, a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
1: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
1: S'ho mereix, que porta un ritme intenset, bueno, com tots, eh? Com tots al món,
5: no?
1: De fet.
5: I tant.
1: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que a Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
1: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
1: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
5: Així és, eh? L'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però
1: no,
5: durant...
1: Mai. Però
5: aquest cap de setmana,
1: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
1: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrà. Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
1: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
1: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
1: Anem coneixent, ja ho veieu a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
1: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
1: Tots són noms de persones, eh? Són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: I està orgullós, i naltros d'ell, perquè, clar, naltros som geganters, però naltros no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si naltros, ells no haguessin sigut portadors, naltros avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, naltros no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
1: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
1: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins a l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
1: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
1: Això és nou, és un element molt tradicional de la festa major, potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament, és un recorregut doncs feixuc, però que ells fan com si no res, és un dels actes més participats i, bueno, particular, i això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem sens dubte. Gràcies, Marina, perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
1: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
1: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I per aquest treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys això és el genèric, la primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment. Quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial, és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any, i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa. Vale? Vale. Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien, i les bases de cotització, per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament.
10: No. Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible, que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que a més aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que a més la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: T'ho vaig explicar molt ràpid.
11: Va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims, i segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, pues, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la fe, vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, i socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa, o que potser la parcial, si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió, bueno, pues, o si et interessa més continuar treballant i accedir a la demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
12: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
13: Escolta, ja has inflat els globus?
14: Sí, ara només falta decorar una mica.
13: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
14: Vols dir material de la festa, no?
13: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
14: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
13: Ja, però merchandising queda més...
14: Més anglès.
13: Sí, no t'ho negaré.
14: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
13: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes. Em fa un mal.
14: Unes agulletes?
13: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro. No t'ho he dit bé?
14: En català n'hem de dir cruiximents.
13: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
14: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
13: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
14: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
13: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
14: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
13: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
14: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
13: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
14: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
13: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
14: Sí, són dues paraules molt nostres.
13: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
14: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
13: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
14: Exacte.
13: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
14: Bé, com a tothom, de fet.
13: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
14: I això sí que serà notícia, David.
13: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
14: Sí, i després podem anar per formatge.
13: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
14: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
13: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
14: Ui, és veritat, m'has enganxat.
13: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
14: Veus, avui estàs esfert, ho he fet expressament, eh?
13: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
14: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
13: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
14: I ara em vigiles tu i tot a mi.
13: Això és perillós, eh?
14: Molt.
13: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
14: Doncs jo també.
13: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
14: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
13: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
14: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons que faci.
13: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
14: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
13: I si anima la gent?
14: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
13: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
14: Un què, David? És molt què?
13: Un cotilleo.
14: Vols dir una xafarderia?
13: Sí, un coti, com diuen els detallets.
14: Sí, però els músics són músics.
13: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
14: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
13: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
14: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
1: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si sí, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
15: Hola de nou, Núria.
1: Què deia? Quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No.
15: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
1: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
15: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, que en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fem Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
16: Bon dia, bon dia.
15: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
16: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar, amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any i, bueno, perdona, la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? Bueno, doncs el tema, bàsicament, perquè cada vegada més estem posats a... La ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies, no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
15: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes. Quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
16: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení i, per tant, l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, bueno, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar. Però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat a vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Ester Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme, i llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
15: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
16: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport europeu.
15: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
16: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent, i és important que hi parem atenció.
15: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
16: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una, exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
15: O sigui que va demanat.
12: Pau, moltíssimes gràcies doncs, per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM. Una abraçada, companya. Ara sí, bon cap de setmana.
15: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
16: Gràcies a vosaltres.
12: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Continguts en xarxa.
20: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
21: Claqueta final!
22: És una història de traición, és una història d'abandono.
23: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
22: ¿Cuál es la pregunta?
20: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
22: Has canviat la cara, t'hem estat d'algú. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
24: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
21: ¡Jasper!
20: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
24: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
25: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
26: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
20: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornar a casa.
24: Estarem junts sempre.
26: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
17: La xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

treballat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuem en aquest via directe d'estiu i pràcticament a una setmana de l'inici de la festa major d'estiu de Sant Andreu de la Barca. Avui en aquest via directe d'estiu volem reviure la festa major 2025. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del programa del via directe. Comencem.
2: Ara sí, cridem tots junts. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca la festa major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots!
1: Els gegants, l'Andreu i la Quimeta i la colla Diables de Sant Andreu de la Barca han realitzat el pregó de Festa Major 2025. Ho han fet a la plaça Ensem Claver, una plaça plena de santandreuencs i santandreuenques que no s'han volgut perdre el pregó inicial de la Festa Major. Un cop ha finalitzat aquest pregó, hem pogut parlar amb els protagonistes, amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també amb Enrique González, que és el president de la colla de Diables.
3: Bé, primer de tot, Dani, hem pogut escoltar l'Andreu i la Quimeta. Era la sorpresa que teniu guardada en el dia d'avui, eh?
4: Doncs sí, l'Andreu i la Quimeta tenien moltes ganes d'adreçar-se a Sant Andreu. Sant Andreu li ha donat molt als gegants, tot, són molt estimats i avui han volgut tornar aquesta estima i jo crec que els primers al·lucinats han sigut ells.
1: Com heu viscut aquest pregó des de que us van comentar que l'Andreu i la Quimeta serien els encarregats fins a arribar avui? Ja ha passat el pregó de Festa Major, no sé, esteu més tranquils?
4: Com deu suposar, molts nervis, molta responsabilitat. Què fèiem, com ho podíem fer, com podia quedar la cosa que quedés, que parlaven ells, i crec que ho hem aconseguit. Ha quedat un pregó molt maco.
1: He compartit aquest pregó amb la colla Diables, 30 anys d'història d'aquesta entitat de Sant Andreu de la Barca, i també heu gaudit d'aquest pregó, eh?
5: Bueno, com ja et van dir a l'entrevista, teníem sorpresa, no podíem fer un pregó com sempre, com cada any, perquè els Diables sempre tenim que tenir una mica de màniga ampla, i bueno, crec que ha quedat molt xulo.
1: En versot, eh?
5: Sí, la veritat és que ha sigut un versot molt col·laboratiu, o sigui, molta gent de la colla ha participat i penso que, bueno, que hi ha també un punt d'originalitat.
1: El primer president, l'últim president, l'actual president de la colla de Diables, per tant, la història dels 30 anys aquí reunida avui en aquest pregó.
5: Oh, el president actual, que esperem que no sigui l'últim, sí, que puguem gaudir dels correfocs molts anys. Però sí, sí, és molt maco perquè veus, hi havia molta gent dels inicis i veus molta gent jove, molts nens que ja venen a tocar de tabals o que venen a fer correfocs, i és molt emotiu.
1: Com afronteu aquests 30 anys?
5: Bueno, moltes ganes de fer coses i de posar en marxa noves seccions per seguir creixent.
1: Des de la colla Diables, l'Andreu Quimeta, d'aquests 30 anys, la celebració no es queda amb aquest pregó, perquè el dia 27 ja teniu preparat alguna història.
4: Doncs sí, el 27 l'Andreu i la Quimeta celebraran el seu aniversari i han preparat una festa grossa al Parc Central durant tot el matí.
1: Com una boda o no?
4: No donarem moltes més pistes, no. És una celebració d'aniversari.
1: Felicitat als dos.
5: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Un pregó amb molta intensitat, i amb molta intensitat també l'ha viscut l'alcalde Marc Giribet i també el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, estem amb l'alcalde Marc Giribet, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, ja han començat la Festa Major amb aquest pregó, amb aquestes dues entitats, la colla Diables, l'Andreu i la Quimeta. Venim del pregonet també de Festa Major amb Bosc de Somnis. Ja ha començat la Festa Major.
6: Ha començat, i perdona que et digui, Jordi, ha començat amb una emoció. O sigui, acabem de sortir ara mateix del balcó. Jo no sé si és l'adrenalina ara mateix, però la plaça plena, moltíssima il·lusió. Les entitats totalment cohesionades, també amb els grups de la Gincama que han vingut amb aquesta prova zero. Molta emoció.
1: Sobretot en el seu discurs a la part final, doncs reclamant que els santandreuencs i les santandreuenques s'ho passin molt bé en aquesta Festa Major, i com sempre amb respecte i seny.
6: Entre tots fem una Festa Major, que ens ho passem bé, que ens divertim, que tinguem respecte per tothom, però sobretot que ens sentim orgullosos del tros de ciutat que tenim, de la societat que tenim, de les entitats que tenim i de l'emoció i les ganes amb la qual la gent de Sant Andreu viu aquesta Festa Major. Per tant, això és impressionant.
3: Andreu Mitjan, regidor de Cultura, com ha vist aquest inici de Festa Major?
7: És al·lucinant, la marxa, la plaça saltant, brincant, és molt bé, molt bé, és un inici molt emocionant. Estem molt orgullosos d'aquest inici, començar ja amb tanta força aquesta Festa Major, i ara vinga, doncs, als concerts, cap a dalt a l'esplanada, i a saltar, a prendre alguna cosa, sopar, i molta marxa.
3: Finalment ha saltat la sorpresa, hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta.
7: Sí, ja van tenir que anar una mica a logopeda, perquè 30 anys sense poder parlar, doncs, els he costat una miqueta, però la veritat és que molt bé, estem molt orgullosos, i a més això, que dues entitats de cultura tradicional tan fortes hagin arribat a 30 anys, és un orgull per la ciutat.
3: I ara 4 dies de festa, eh?
7: 4 dies de festa, això amb respecte, però passar-s'ho tot, tothom molt bé, hem fet activitats per totes les edats, des dels més petits, el parc central de 0 a 3 anys, que cada matí tindran activitats i les tardes tindran també espectacles, com pel jovent, per la gent gran, pels que els agrada el rock a l'ermita, revivint el rock Andreu, vull dir que serà una Festa Major, crec, que espectacular.
3: Un pregó de Festa Major on hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta, que han estat protagonistes del pregó.
8: I bé, ara demanem una mica de silenci, perquè, com he dit, arriba la màgia a Sant Andreu la Barca, i per primera vegada a la història, l'Andreu i la Quimeta tenen veu. Així doncs, Andreu i Quimeta, endavant.
9: Quimeta!
10: Què et passa, Andreu?
9: M'ha donat una estirada al cavallet. Quin mal!
10: Doncs estrenya't els cargols o el que vulguis, però sobretot recupera't, perquè demà tenim trobada.
9: Entesos, entesos. Quimeta!
10: Què et passa ara, Andreu? No et farà pas mal la fidra de vera de vidre, oi?
9: No pas, però m'acabo d'adonar que hi ha un munt de gent mirant-nos. Que hi saps alguna cosa?
10: Oi tant! Aquesta gent ens mira perquè aquest any fem el pregó de la Festa Major, ja que celebrem

0: feien quan eren petits, els nostres inicis, avui ho fan de la mà dels seus.
1: Nosaltres, que representem la cultura popular, volem reivindicar que som molt més que festa i passar-ho bé, que darrere de cada ball, de cada cançó, de cada acte hi ha molt més, que també som compartir moments, somriures, abraçades i retrobraments. És la suma de tot això els que ens fa tan especials.
0: Per això, nosaltres, tantes festes majors hem vist, us desitgem que la gaudiu i compartiu, perquè a tots aquests moments són un regal.
1: Per molts anys, ballant
0: i celebrant molt bona festa major.
2: Un fort aplaudiment per l'Andreu i la Quimeta. I des d'aquí m'agradaria que fes un fort aplaudiment a la Montse i al Miquel, que són els que han posat la veu, l'Andreu i la Quimeta, que són els més portadors que van portar el primer dia els gegants, l'Andreu i la Quimeta.
3: Els castellers de la Droga també han participat en aquest pregó de festa major i també, com no, els altres protagonistes del pregó de festa major. Són els Diables de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren 30 anys d'història.
2: La plaça és vostra.
4: Ja som aquí i aquí ja hi som. Avui els Diables fan tremolar el balcó, que enguany estem d'aniversari. Venim amb trons, guspires i pregó incendiari.
5: Ens fa molta il·lusió tenir la veu de la festa major. Ens falten les paraules per parlar de tot. Ha costat arribar, hem hagut de suar, però res ni ningú ens farà aturar.
4: No patiu, alcalde ni ajuntament. Avui no venim a fer cap escarment, que aquest no és dia de criticar, sinó per riure, ballar i cremar! Bravo.
5: Per fi ha arribat l'hora de soroll i gresca. 30 anys de pólvora i frum a la fresca. La plaça s'omple de foc i tempesta. I és que els Diables estem de festa.
4: Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí... Perdoneu, és que si no, no escolto res jo aquí. Torno a començar aquesta. Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí molts Diables que han nascut i d'altres que d'arreu han vingut. Avui tots junts fem festa i fem caliu.
5: Sembla juny aquell dia que vam començar i ens agradaria recordar el que fins aquí ens ha portat.
4: Al bar del Teatre de Foment vam fer el primer crit. A l'antiga biblioteca vam créixer amb neguit. Ara a l'antic ajuntament tenim la cova. Sabem que és res, que res més frena i tot renova.
5: La història dels Diables és llarga i plena de flama. Fins i tot vam adoptar un drac amb molta fama. I qui ho diria, d'aquell drac gegant, diablots i ous en van sortir fumejant.
4: El foc ens uneix, però ser Diable és una manera de fer. La pólvora ens crema la pell i ens omple els pulmons. Ser Diable és mirar, és sentir, és ser... És dansar entre cuspires, foc i el soroll dels trons.
5: Diables som i serem, i amb foc al cor ho viurem. Que corri el vi i encengui l'ambient. La nit és nostra i la plaça tremola. Surten espurnes que ballen i plouen.
4: Que sonin els tabals i s'encenguin les forques. La nit s'il·lumina, s'encenen les torxes. Les espurnes salten sota les cascades i els Diables ballen entre flames i mirades.
5: Demà al correfoc sigueu tots convidats, però recordeu protegir-vos bé aquests caps. I és que no seria la primera vegada que les palmeres del poble surten amb alguna cremada.

0: Felicitats també a l'Andreu i la Quimeta, que també estan d'etiqueta. I esperem molts anys poder celebrar tradició i caliu sense mai acabar.
1: Visca Sant Andreu de la Barca. Visca la colla de diables. I visca la festa major.
0: I visca la mare que ens va parir, collons!
2: I finalment el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha posat punt i final al pregó inicial de la Festa Major 2025 amb l'Andreu i la Quimeta, que per fi hem pogut escoltar les seves veus, els gegants de Sant Andreu de la Barca i, com no, la colla de diables celebrant aquests 30 anys d'història.
3: Bona tarda, santandreuencs i santandreuenques, i molt bona Festa Major. Deixeu-me abans de res donar la benvinguda als diables, als gegants, però també als grups de la gincama que aquest any fan 30 anys. És... M'encanta el color groc. Escolteu, aquesta plaça fa molt de goig, any rere any, festa major rere festa major, està més plena de vida que mai. Moltíssimes gràcies, Sant Andreu! La cultura popular és fonamental, perquè explica qui som i com som. Ens fa poble, ens cohesiona. I si coneixem i participem de les nostres tradicions, com són els gegants, com són els diables, o com potser és també la gincama nocturna, ens sentim orgullosos i orgulloses de Sant Andreu de la Barca. Ara ja em diuen que no cridi perquè em quedo sense veu, o sigui que intentaré no cridar. Escolteu, això és el que volem des de l'Ajuntament, construir conjuntament amb tots i totes vosaltres la ciutat del segle XXI orgullosa d'ella mateixa, que celebra les seves tradicions, però que també mira el futur. I per això vull fer una última crida i vull que m'acompanyeu. Vull que viviu la Festa Major amb orgull! Vull que viviu la Festa Major amb estima a la ciutat. Us convido a viure la Festa Major en respecte a tothom. I en recordeu-vos, la Festa Major és possible gràcies a les entitats i al teixit associatiu de la nostra ciutat. Per ells també. Ara sí, cridem tots junts. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca la Festa Major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots.
2: El pregó de Festa Major que va donar inici a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca, i també amb la colla de diables. Abans, Vostres Somnis iniciava la Festa Major petita amb el seu pregó al Parc Central.
4: El pregonet a càrrec de Bosc de Somnis ha donat el tret de sortida a la Festa Major petita al Parc Central de Sant Andreu de la Barca. L'Associació pel Desenvolupament d'Infants amb Capacitats Especials i amb motiu del seu desè aniversari ha iniciat la festivitat pels més petits. L'acte també ha comptat amb la participació dels gegantons, els castellers de la Droc i els ous de drac de la colla de diables. La directora de Bosc de Somnis, Sílvia García de la Plaza, ha pronunciat un pregó emotiu, alegre i reivindicatiu que ha marcat l'inici de 4 jornades plenes d'activitats i espectacles al Parc Central. Comptem amb Sílvia García, que ens explica què suposa per Bosc de Somnis la Festa Major.
5: Doncs és un acte de celebració i un acte de commemoració de tota la feina feta durant aquests anys, haver-nos donat l'oportunitat de poder fer el pregonet de la Festa Petita i haver estat invitats a tots els actes que fa l'Ajuntament.
4: Quins valors representa Bosc de Somnis?
5: Doncs el principal, empatia, amor, sinceritat i sobretot ajuda.
4: Per què és tan important Bosc de Somnis per Sant Andreu de la Barca?
5: Doncs perquè som la primera entitat que va néixer aquí fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de poder ajudar a infants, joves i famílies amb diversitat funcional, i som ara mateix l'única entitat de les tres que formem part de l'àmbit social del poble que ens dediquem a persones amb diversitat funcional que podem fer teràpies amb aquests infants, diversos tipus de teràpies, ajudes a famílies, assessorament, suport, i a més doncs fem una tasca social aquí al poble on, bueno, intentem construir un Sant Andreu per tothom.
4: Quin missatge heu volgut llançar amb el pregonet a Sant Andreu de la Barca per iniciar la Festa Major Petita?
5: Doncs que tot i que la mirada envers les persones amb discapacitat ha canviat i està sent cada vegada més àmplia, doncs necessitem continuar treballant aquest aspecte per fer-la del tot inclusiva.
4: Quin desig li demanaria en aquesta Festa Major?
5: Doncs que doni oportunitats a tots els infants i joves tinguin una discapacitat.
4: Després del pregonet, la cercavila de Festa Major ha desfilat pels carrers de Sant Andreu fins a la plaça d'en Cercle B, on s'ha pronunciat el pregó, una passejada que ha comptat amb els gegants, els diables i els castellers.
6: I continuem aquest pregó amb una entitat i unes persones que ens fa molta il·lusió que siguin ells els encarregats de fer el pregonet de la Festa Major. Pepita, ells són els nens i nenes del Bosc dels Somnis, una entitat que aquest fa 10 anys i durant aquests 10 anys han fet una gran feina a Sant Andreu de la Barca. Per això us demano un fort aplaudiment i que s'acostin els protagonistes per fer el seu pregó.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda a tothom.
9: Bona tarda. Bona tarda.
7: Bona tarda a tothom. Nosaltres som Bosc de Somnis, una entitat que va néixer ara ja fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca i que treballa amb i per infants i joves amb diversitat funcional i les seves famílies. A la nostra entitat no només treballem fent intervencions terapèutiques, activitats de lleure o treballs específics de suport i acompanyament amb les famílies, sinó que també treballem amb un projecte social destinat a fer Sant Andreu de la Barca més inclusiu, més sensible i per tothom. I això no seria possible sense aquelles famílies que treballen totes les setmanes per a que tots aquests projectes puguin florir.
10: Aquest any fem 10 anys i estem molt contents de poder ser els protagonistes del pregonet de la Festa Petita Major. Aquí, a la Festa Major Petita, trobareu moltes activitats per als més petits de la família on podreu gaudir i passar-ho d'allò més bé.
11: A qui li toca?
12: Visca la Festa Major. Una, dos i tres.
7: Visca la Festa Major!
2: Amb el pregonet començava la Festa Major Petita i al vespre l'ermita de Santa Madrona va donar lloc al Rock Andreu, que tornava en aquesta festa de Sant Andreu amb el concert de tres grups locals, Crom, Warm Motel i Six. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: El Festival de Música Rock Andreu torna a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca amb grups locals. Crom, Warm Motel i Six han fet vibrar els santandreuencs que s'han acostat a l'ermita de Santa Madrona. Hem parlat amb els músics, que ens han explicat la importància de mantenir viva la música local i el plaer de participar en la reedició de Rock Andreu. Parlem amb Víctor Grey, de Crom.
13: Doncs tot una sorpresa que en Satur hagi comptat amb nosaltres, amb un equip local, amb un grup local, i la veritat, amb moltes ganes, molta il·lusió. Ja fa molt de temps que vam tocar nosaltres a les festes de Sant Andreu de la Barca, amb una edició que vam gravar fins i tot un disc. L'Ajuntament va promocionar un disc per fer una mica de salut i tal, i no sé, molt bon ambient, bona distribució, no sé, d'equip, i molt bé, molt contents, la veritat.
4: Quines sensacions teniu en aquest concert?
14: Bueno, hace mucho tiempo que esperábamos que el Rock Andreu se volviera a hacer porque se echaba de menos. Estamos súper contentos de que ayuden a las bandas locales y traigan de fuera bandas no conocidas. Es una manera de promocionarnos todos y de esparcir la cultura que tiene y se produce en la zona local, ¿no? Yo espero que con esto sea el principio de una nueva larga saga de Rock Andreu.
15: ¿Por qué el rock es el mejor género? Porque me imagino que defenderéis que el rock es de los mejores géneros.
16: Por supuesto, ¿no? Yo creo que el rock es un poco parte... Tiene muchos matices como la vida misma y tiene una riqueza de ideas y que transmite y emociones que otras músicas a lo mejor son, se limitan más en las ideas que transmiten y en las emociones.
15: ¿Cuál es la canción más mítica de vuestro grupo?
13: Bueno, de hecho, en esta edición estrenamos dos canciones propias. Esperemos que esas dos canciones propias sean la más mítica. Una es Dios Menor y otra es una sorpresa que desvelaremos durante la noche. Y esperemos que realmente se conviertan en las favoritas de la noche de nuestro público, claro.
15: ¿Queréis hacer un llamamiento para que la gente se acerque?
14: Claro, a todo el que le guste la música en vivo, que yo sé que es mucha gente, pero a veces da un poco de pereza, que se vengan para aquí. No está tan lejos, aquí no molestamos a nadie y podemos estar de fiesta hasta que reventemos.
4: También contad con el guitarrista y el vocalista de Six.
17: Bueno, nuestro estilo es groove metal, es metal de la época de los 90, del 2000, estilo Sepultura, Fear Factory, de toda esa década.
15: ¿Cuáles son vuestros hits?
18: Y los hits pues sería pues Vacío, Ansiedad, Triste Realidad, es lo que más o menos en directo funciona.
15: ¿Qué representa para vosotros participar en esta iniciativa?
17: Hombre, para nosotros, sobre todo para mí, que soy vecino Sando de la Barca, un orgullo y súper contento de estar aquí. Ya llevamos años desde que tenemos la banda intentando... Yo le comentaba a Satura, a ver cuándo vuelves a hacer el Rock Andreu, que esto es una pasada. Y cuando empezó a resurgir esto, pues mira, cuenta con nosotros y estamos súper contentos y súper felices de estar aquí.
15: ¿Estáis contentos con la acogida que está teniendo? ¿Esperáis que venga mucha gente?
17: Yo creo que sí, que se va a ver. Años atrás nos ha llamado Rock Andreu, pero ya han venido grupos de rock, como vino Funquillo, Lagartija Nick, este año viene Yu, este año ha contado con nosotros para hacer el Rock Andreu, que eso está muy bien. Entonces, yo creo que sí, que la gente, antes, cuando yo era pequeño, que soy de aquí de toda la vida, al Rock Andreu venía mucha gente, o sea, y se está volviendo a empezar a crear ese gusanillo porque San Andreu ha sido muy rockero.
15: ¿Hacéis un llamamiento a que la gente se una y vuelva a venir al Rock Andreu?
19: Dale.
17: Sí, por supuesto. O sea, esto, la iniciativa que tiene tanto el Ayuntamiento como Radio San Andreu, como Satur, que es casi más el que organiza todo esto, pues es una iniciativa espectacular. O sea, que vuelva un poco el rock, ¿sabes? Tanto aquí a San Andreu como a otros pueblos o a otras zonas, porque es que se ha perdido totalmente. Parece que está empezando a resurgir y eso es bueno.
4: Finalment, World Motel ha fet una crida a defensar la música en viu local.
20: Creo que es mucho mejor ver algo en vivo que no algo grabado. Seguramente que está el que le interese ir a bailar que no opine lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar diferente siempre, claro.
2: I a les 11 del vespre, a l'escenari central de l'Avinguda Constitució arrencava el concert de Mama Duixa i també de la senyora Tomasa.

La senyora Tomasa i Mamadouche van ser els protagonistes de l'escenari central de l'Avinguda Constitució el divendres a la nit. La senyora Tomasa, amb el seu massissatge sonor i la seva energia, va fer ballar i cantar centenars de persones reunides a l'Avinguda Constitució amb un concert que va començar a les 11 del vespre i es va allargar ben entrada la nit. La seva fusió de salsa, timba, drum bass i sons urbans van convertir l'espai a una autèntica pista de ball. La formació barcelonina va presentar les cançons del seu darrer disc, 1040, on reflecteixen les experiències d'una gira internacional de més de 1.000 dies. La senyora Tomasa va fer vibrar Sant Andreu de la Barca amb una nit de mestissatge i també d'energia, una banda formada a Barcelona l'any 2012 que s'ha convertit ja en una de les bandes més innovadores de l'escena musical espanyola. El seu so barreja ritmes llatins com la salsa o el bugalú amb l'electrònica moderna. També música house, creant un estil propi i també global. Amb àlbums com Corazón, Bombo y Son del 2014, Nuestra Clave del 2017 i Alegre pero Peligroso del 2020, doncs formen part de la discografia de la senyora Tomasa, que va actuar a Sant Andreu de la Barca obrint, musicalment parlant, la Festa Major 2025.

El pop urbà de Mama Dusha em va convèncer amb la seva proposta musical fresca i enèrgica, ritme de Que Chévere i de Ricky T, dues cançons populars de Mama Dusha. El músic en barceloní va actuar a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, oferint un espectacle que va combinar música urbana, pop electrònic i lletres plenes d'ironia i també de crítica social. Consolidat com una de les veus més originals de l'escena catalana actual, Mama Dusha va presentar les cançons del seu primer disc, La Criolla, de l'any 2025, un treball que ret homenatge a la Barcelona bohèmia dels anys 20 i que destaca per un so fresc on es barreja amb pop electrònica i cançó d'autor. Temes com Catalan Society han brillat per al seu to irònic i crític, retratant amb humor i complicitat costums i icones catalanes. Mama Dusha, com dèiem, va actuar a Sant Andreu de la Barca, també en cançons com Vitamina de l'amor o la ja més coneguda Que Chévere. Un fin

0: verá qué chévere. I el divendres la festa va finalitzar a la Clota, on els més joves van poder gaudir fins a altes hores de la matinada d'una festa doncs, dedicada per ells.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Com és habitual, els dissabtes de festa major arrenquen ben d'hora a les 9 del matí amb les matinades de l'agrupació cultural Aigüestoses. En aquesta ocasió, amb la participació dels grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de la Droc. La trobada i la sortida va ser a la plaça 11 de setembre. Va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca per finalitzar a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert. I a les 9 també arrencava una altra activitat tradicional de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la cursa d'eslot en el Centre Cívic del Palau.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca ha organitzat la tradicional cursa d'escalèstric. El Centre Cívic del Palau ha acollit l'activitat oberta per tots els nens i nenes de 3 a 13 anys. El secretari del club, Miguel Ángel García, ens ha explicat aquesta tradició i com funcionen les pistes i els cotxes.
3: Cariñosamente somos unos frikis que no que bueno que desde pequeñito jugamos al escalestri porque no teníamos consolas o jugabas al balón, jugabas a fútbol o jugábamos a escalestri o a juego de mesa que era lo que había en nuestra época, ¿no? Y bueno, nos gusta mucho, esto nos une, organizamos carreras, los coches con los que organizamos carreras no tienen nada que ver a los coches comprados porque bueno, luego todos estos coches requieren una preparación, requieren un tiempo y luego los tienes que ir rodando, tienes que ir ajustándolos, afinándolos, ¿vale? Y después lo que es, bueno, lo que es el hobby aquí, aparte de esto, bueno, consiste en que, claro, consiste en correr mucho, intentar no salir e intentar no salirte, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que corremos ya con unos mandos más preparados que no cuando tú te compras una caja de escalestri, ¿vale? Que son mandos de correr y frenar. Los mandos que con los que corremos aquí son mandos electrónicos, son mandos más caros. Tú puedes variar la potencia que le quieras dar al coche, tú puedes variar el freno, le puedes poner más freno, menos freno, en fin, tiene toda una serie de cosas que no tiene nada que ver al mando cuando lo tenemos en casa. Y lo demás, bueno, consiste en venir, rodar y dar muchas vueltas, y ya te digo, y esto nos sirve un poco, bueno, pues para juntarnos aquí, normalmente los viernes por la noche solemos hacer carreras, quedamos para cenar y pasamos el rato y la carrera.
2: Muy bien, pues cuenta a la audiencia que quiera acercarse aquí, que quiera venir con los niños, ¿qué normativas tiene el escalestri? Es decir, ¿vendrán aquí los niños y si se les sale la primera curva, que se vuelve a poner? ¿Cómo funciona esto?
3: Vale, bueno, hoy, a ver, evidentemente las carreras son para niños. Ya de entrada les vamos a bajar el voltaje en la pista, básicamente porque ellos no, lo de frenar el coche no lo entienden. Entonces, claro, se salen mucho y entonces ellos ya van a correr con un voltaje más bajo. Nada, yo animar a todos los padres que traigan a los críos aquí. Aquí alrededor de la pista va a haber una serie, vamos a ver unos cuantos de nosotros que vamos a cubrir unos puestos específicos alrededor de todas las pistas y cada vez que ellos se salgan les vamos a colocar el coche.
2: El Centre Cívic romandrà obert tot el matí per acollir les famílies que vulguin acostar-se i endinsar-se en aquest món del motor, però sense gasolina.
0: La plaça 11 de setembre va acollir el dissabte de festa major una ludoteca organitzada per All Language School amb la col·laboració del Dado Enroscado i també per la botiga Matom Store. Una jornada que va servir també per celebrar dos tornejos, el torneig de Carcassonne i el torneig de Carcassonne Junior. Pel que fa a aquesta categoria del Carcassonne Junior, el guanyador va ser Edu Muñoz, de 8 anys, que va guanyar aquesta nova edició. Pel que fa a la categoria d'adults, la guanyadora va ser Míriam López, que és la nova campiona de la 11a edició del torneig de Carcassonne de Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un torneig del popular joc de taula. De fet, durant tot el dia, les persones que es van acostar a la plaça 11 de setembre tenien disponible una ludoteca on van poder provar diferents jocs de taula.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I en el Parc Central arrencaven les activitats de la Festa Major Petita i ho feia amb un laberint gegant amb jocs de construcció i un espai per a nadons.
2: La Festa Major Petita s'ha omplert d'infants per arrencar les activitats que han iniciat aquest dissabte. Per segon any consecutiu, la festivitat pels més petits compta amb una zona per a nadons de 0 a 3 anys. Les nenes i els nens ja han pogut començar a gaudir de la seva Festa Major amb un espai de jocs gegants de fusta molt originals i divertits per a totes les edats. També s'ha estrenat el laberint gegant ple d'enigmes que cal resoldre per avançar i poder sortir-ne. Finalment, l'espai Apicirc, per nadons, un joc d'espai sensorial al voltant del circ i les abelles. La regidora Anna Serra ha donat detalls de la primera jornada de l'espai situat al Parc Central, com també l'actuació teatral que acollirà la Festa Major Petita a les 7 de la tarda.
4: Doncs mira, iniciem la Festa Major Petita amb tot de propostes perquè les famílies vinguin a gaudir amb els seus infants. Tenim espai de nadons de 0-3, un espai molt acollidor on hi ha petites cabanes amb gespa artificial que els nadons poden bellugar-se amb tota tranquil·litat. I diferents propostes en cadascuna d'elles adaptades pel seu desenvolupament. Per tant, bé, un espai molt, molt xulo i que ara mateix està tenint molt d'èxit i està ple de famílies amb els seus nens i nenes. També tenim un altre espai que són per fer més jocs col·laboratius entre infants o infants i famílies i un gran laberint que també és molt divertit, pues, per investigar i perdre's una estoneta a la nostra Festa Major.
2: Quina afluència de nens i nenes espereu durant aquestes jornades de Festa Major Petita?
4: Doncs esperem molta participació, de fet ja ho estem veient. Ara bé, encara és ben d'hora al matí i ja tenim el Parc Central ple de famílies i per tant esperem que l'afluència de gent sigui doncs, en aquesta línia, no? Durant tota la Festa Major i la Festa Major Petita. Molta participació i animació.
2: Segon any consecutiu que hi ha activitats pels nadons de 0 a 3 anys. Quina acollida està tenint per les famílies que tenen els més petits?
4: Les famílies és una cosa que ens demanen molt, que és més activitats per la petita infància, que també permet conciliar amb altres nens una miqueta més grans. No? Poder fer activitats amb tota la família passa per poder tenir propostes pels més petits i petites. I des de que estem a l'Ajuntament, és una de les nostres prioritats, poder oferir aquests espais familiars.
2: Avui hi haurà un espectacle, si no me'l recordo, a les 7. Explica'ns en què consistirà aquest espectacle i quina funció faran.
4: Aquest és un espectacle per tots els públics. És un espectacle de pallassos, Forat amb el pallasso Dudu Arnalot, i és un espectacle molt divertit. Així que aprofitem que a les 7 de la tarda ja no fa tanta caloreta, tindrem aquí espai molt agradable per poder passar la tarda. I bé, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants i que s'ho passaran d'allò més bé.
2: Alguns pares i mares també ens han explicat com és d'agrair tenir un espai per la canalla, a l'ombra i ple d'activitats pels més menuts de la casa.
5: Sí, per les activitats infantils, perquè ens agrada molt els jocs de fusta i perquè, bueno, fa una miqueta d'ombra aquí i aquí s'està bé.
6: Bueno, pues la verdad es que está muy bien porque no es algo que tengan habitualmente, que solo es ahora en las fiestas, y les hace mucha gracia ver cosas diferentes y jugar con cosas diferentes y se lo pasan muy bien y pasan la mañana entretenidos.
0: Durant tot el cap de setmana, activitats en el Parc Central amb activitats adreçades per als més petits en aquesta Festa Major Petita. I el dissabte de Festa Major vam comptar amb la 20a edició de la trobada de l'Ètnia, una de les gegantones de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Si el divendres els gegants eren protagonistes amb el pregó de Festa Major, el dissabte el protagonisme es va cedir a l'Ètnia. I si els gegants de Sant Andreu de la Barca estan celebrant el seu 30è aniversari, també xifra rodona de la celebració de la trobada de l'ètnia. De fet, ha estat ben acompanyada per la Bruixilda i el Cagacalces, a més de diferents colles convidades, com els gegants Teresina i l'Oriol de Can Oriol, de Rubí, els gegants Pere el Gran i Constança de Sicília de l'Hospitalet de Llobregat, la Lola i l'Eurir del Capgròs de Pinar de Rubí, el Salvador i la Montserrat d'Olesa de Montserrat, que han format part d'aquesta 20a edició de la trobada d'Alènia. N'hem parlat amb Dani Perea, el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
7: Doncs sí, i molt contents que vagin passant i de tenir l'ètnia, que és el nostre primer eslabó, el nostre primer punt on poden començar els nens més petits a portar gegants i anar aprenent per després acabar portant l'Andreu i la Quimeta.
0: Suposo que en aquests 20 anys molta gent ha portat l'ètnia, no? I avui en dia també, no? Avui en dia amb un mateix recorregut, amb una mateixa trobada, són diverses les persones que porten aquesta geganta.
7: Doncs sí, per sort tenim sempre 3 o 4 nens i nenes que poden portar l'ètnia, i molts dels portadors de l'ètnia que fa uns anys la portaven, a dia d'avui estan portant l'Andreu i la Quimeta. Els anys van passant.
0: 30 anys la traiem al pregó de Festa Major, inaugurant la Festa Major amb l'Andreu i la Quimeta. Suposo que per la colla tot un orgull, no?
7: Doncs sí, arriba que l'Andreu i la Quimeta tinguin 30 anys, és un orgull. És un orgull que representin Sant Andreu de la Barca allà on anem. I nosaltres molt contents, amb ganes de celebrar l'aniversari ben aviat.
0: Fa poc veu estar a Andorra.
7: Sí, aquest any fins i tot hem anat a Andorra. Ha sigut una trobada molt especial a Sant Julià de Loira. Ens ho vam passar molt bé i esperem ara el retorn de la trobada, que vindrà el dia al desembre, la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: Suposo que amb aquesta celebració d'aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, això també us impulsa a vosaltres i us ajuda a potenciar la vostra colla i sobretot animar aquí a gent que potser està pensant si participar o no, si apuntar-s'hi o no, que finalment s'hi apunti, no?
7: Doncs és la idea. A la colla hi cap tothom. Necessitem tot tipus de persones, gent que pugui portar, músics, gent que vulgui acompanyar-nos, pur i simplement gent que col·labori amb el que sigui de les activitats que fem. Sobretot portadors, des dels més petits als més grans. És el que ens interessa i el que ens agrada, perquè sense ells, realment els gegants i gegantons no poden sortir al carrer.
0: Avui aquí, en aquesta trobada de l'ètnia, heu estat ben acompanyats.
7: Doncs sí, han vingut els gegants de Can Oriol de Rubí, els gegants del Manotes de Tro, de l'Hospitalet de Llobregat, els gegants del Pinar de Rubí i els d'Olesa de Montserrat, juntament amb l'ètnia, la Bruixilda, l'Andreu i la Quimeta, com cada any.
0: Diferència de les trobades geganteres de la Festa Major d'estiu a la Festa Major d'hivern. Aquí tenim la trobada de l'ètnia. Diferències entre una i altra i similituds?
7: Similituds, que els gegants estan al carrer, que la il·lusió de la gent és la mateixa, les cares dels nens són les mateixes, però l'ètnia és una trobada pensada pels nens, pels més petits. L'ètnia és el gegantó més petit, com ja he comentat, és el gegantó que poden portar els nens petits, i aquesta trobada és especial pels nens petits, ens fa especial il·lusió en aquest sentit. La trobada d'Andreu la Quimeta seria la trobada formal, la cosa sèria dels gegants.
0: Geganta nova, que també ha participat avui aquí, la de l'agrupació de joves que es va presentar fa unes setmanes, uns mesos, aquí a Sant Andreu de la Barca, que és la perla del Llobregat. Com heu rebut aquesta nova geganta, que també neix de Sant Andreu de la Barca, i en aquest cas a iniciativa d'una entitat com l'agrupació jove?
7: Doncs amb moltíssima il·lusió. Els gegants, quants més millor. Hem estat supercontents que hi hagi un gegant més a Sant Andreu de la Barca, i òbviament els havíem de convidar a venir avui, que les trobades al poble, per poc que hi puguem, que hi siguin també amb nosaltres.
0: Dani, propera cita, 27 de setembre, Parc Central.
7: Doncs sí, aquell dia convidem a tothom a venir a l'aniversari de l'Andreu la Quimeta. Aquell dia la farem grossa per celebrar el seu 30è aniversari.
0: Tindrem temps a través de la ràdio de parlar d'aquest aniversari.
7: Òbviament, i anirem dient cosetes.
0: I a la trobada de l'ètnia hem trobat a la Clara i a la Gala. Són les dues portadores de l'ètnia que ens han volgut explicar als micròfons de Ràdio Sant Andreu la seva experiència. I vosaltres, com porteu l'ètnia? Us entreneu abans o no?
8: No, jo no. Jo tampoc.
0: Però us agrada portar l'ètnia?
8: Sí.
0: Per què?
8: Perquè així podem portar una geganta i ja està.
0: I no us fa por la geganta?
9: Bueno, el primer cop que la portes, doncs sí, una mica fa cosa, però després ja t'has acostumat i ja està.
0: Però tu ja l'has portat més d'una vegada, no, la geganta?
9: Sí.
0: I què és el que més t'agrada quan portes la geganta?
9: Fer-la ballar.
0: Fer-la ballar. I com la fas ballar?
9: Bueno, doncs fent el ball, que fa anys que està muntat, i fent salts o rodar.
0: I ho sabeu molt bé, no, el ball que heu de fer?
9: Sí. Sí.
0: I quan esteu a dintre, què és el que veieu vosaltres? Això sempre ho he preguntat a la gent que porta els gegants. Quan esteu allà dintre, què veieu?
9: Algunes...
0: Veieu a la gent?
9: Sí, perquè tenim un quadradet que podrem veure.
0: Sí?
9: Sí.
0: I tu també portes molt de temps portant l'Etnia, no?
9: Sí, sí.
0: I jo crec que si us pregunto a vosaltres quin és el millor gegant o geganta de que tenim aquí a Sant Andreu, segurament que en direu l'Etnia, no?
9: Sí.
0: Sí?
9: Sí.
0: Ja sabeu que l'Andreu la Quimeta fa 30 anys.
9: Sí, el meu pare va ser fundador.
0: Sí? I quin missatge li donaria a vosaltres a l'Andreu i la Quimeta per aquests 30 anys?
9: Que us estimem i que ho passeu bé. Doncs que són com la nostra cultura, són les coses que ens marquen, les coses que ens fan referència. Una cosa que és com si fóssim nosaltres, les coses que hem creat nosaltres.
0: Molt bé aquest missatge que has fet, eh? No sé si us atreviríeu ara, ja que l'Andreu i la Quimeta fan aquests 30 anys, que entre tots cantem alguna cançó d'aniversari, no? Us sabeu alguna cançó d'aniversari que puguem cantar entre tots per felicitar aquests 30 anys? Vinga, una, dos i tres, ja.
9: Felicitats, moltes felicitats.
0: Felicitant a l'Andreu i la Quimeta dels seus 30 anys, aquestes joves portadores de l'Ètnia que també han volgut participar en el dia d'avui. I també ha estat present una altra geganta molt especial a Sant Andreu de la Barca. Estem parlant de la Perla del Llobregat, una creació de l'agrupació de joves de la ciutat.
10: Soc Gorka Pedrosa i soc soci de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca.
0: Bé, avui presents en l'agrupació de joves amb aquesta trobada de l'Ètnia amb la Perla del Llobregat, que és la vostra geganta, la vostra geganta queer, que es va presentar ja fa unes setmanes, i avui torna al carrer.
10: Correcte, amb moltes ganes de treure-la de nou. Estem molt contents de que l'agrupació cultural d'Aigües Toses d'aquí de Sant Andreu de la Barca ens hagi convidat. Per nosaltres és un plaer, perquè al final doncs, vam fer la geganta no només per visibilitzar el col·lectiu travesti i les drag queens, sinó queens i king també, sinó també per mostrar també pues, mostrar-la al carrer i que la gent vegi també que hi ha altres maneres de gegants i altres... vull dir que no són... figures culturals ni personatges, sinó que també hi ha altres gegants que formen part de, i que també formen part de la societat.
0: Quina ha estat la rebuda de la Perla del Llobregat aquí a Sant Andreu de la Barca? Com ha estat aquesta rebuda?
10: Doncs molt bé, el dia de la presentació, que va ser justament el 28 de juny d'enguany, a la presentació va venir moltíssima gent a rebre-la. I la veritat que la rebuda ha sigut molt, molt xula. La veritat que no ens esperaven tan rebombori. Sí que és veritat que a xarxes socials va haver alguna polèmica, comentaris doncs, bastant fora de lloc i que ens va espantar una miqueta, però a nivell poble la veritat que la rebuda ha sigut espectacular.
0: Des de l'agrupació de joves, quin missatge doneu a l'Andreu i la Quimeta ara que aquest any fan 30 anys?
10: Doncs nosaltres encantats de compartir aniversari amb ells. Enguany presentem la Perla, vull dir que anirem més o menys a la part d'anys i res, per molts més anys i que podem, si pot ser en un futur i si tenim gent, doncs també mostrar-la amb l'Andreu i la Quimeta juntament.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha parlat amb d'altres participants d'aquesta 20a edició de la trobada de l'Ètnia.
11: Em dic Gabriel i sóc de la colla de Gegants d'Olesa.
0: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants que tenim avui aquí a Sant Andreu de la Barca d'Olesa.
11: Bàsicament, aquests gegants són els nous que a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat tenim uns altres, que són els antics. Estan fets, bueno, amb una altra estructura i tot. I aquests, bàsicament, es diuen Montse i Salvador. I, bàsicament, aquest és com a... com una senyora rica, i aquest és com un pagès, que són com parella.
0: Participeu en aquesta 20a edició de la trobada de l'Ètnia, i no sé si sabeu que els gegants, l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu de la Barca, aquest any fan 30 anys. No sé si des de la vostra colla teniu algun missatge adreçat a aquests gegants, l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu de la Barca, que fan 30 anys aquest any. Quin missatge li donaríeu?
11: que molta sort i molts anys. O sigui que falten anys i que segueixen amb els gegants aquests, que són molt bonics.
12: Hola, buenas tardes, me llamo Carlos y venimos de la colla gegantera del Pinar.
0: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants i qui són aquests gegants que porteu avui aquí.
12: La Lola representa a la emigrante de los años 60, que vino de emigrante, porque es de un barrio que es todo de emigrantes, y los otros son el Oriol y la Teresina, son de un colegio, son escolares.
0: A ver, ¿no es la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca o sí?
12: No, no.
0: No ho habitual ja, no?
12: Sí, dues vegades. L'any passat també vam estar per aquí.
0: És habitual això, aquest intercanvi de colles, no?
12: Sí, sí, eso es muy peculiar entre las colles, sí.
0: Bueno, ja sabeu que aquest any l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca, fan 30 anys. No sé si vosaltres de la vostra colla teniu algun missatge especial adreçat als gegants de Sant Andreu de la Barca.
12: Bueno, nada, que felicitarlos por el aniversario y que sean muchos más, que se dicen, y que nosotros lo veamos.
0: Pues porteu vosaltres amb aquests gegants.
12: La Lola, yo porto 8 anys, 8 años, y la Lola tiene...
13: Va a hacer 18 años.
0: Ja és major d'edat, la Lola?
13: Sí, la vamos a hacer un novio, ahora.
0: L'ètnia protagonista de la trobada gegantera de Festa Major, després que el pregó de Festa Major enguany el protagonitzessin els gegants, l'Andreu i la Quimeta. Dia 27 de setembre, al matí, al Parc Central, una altra cita important, la celebració dels 30 anys dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de gegants, també vam poder gaudir d'una altra activitat, el forat amb el pallasso Dudu Arnalot. Va ser al Parc Central a les 7 de la tarda, es va omplir el Parc Central per veure aquest espectacle. I el casino també es va omplir per veure el concert tradicional de la Coral Ferran Sors, en aquesta ocasió amb cançons del musical Mar i Cel. I a les 8:30 del vespre, en 8:45, començava la cercavila de percussió de la Colla de Diables, ja que a 9:45 s'iniciava un correfoc força especial. El correfoc dels 30 anys d'història de la Colla de Diables. El correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la Colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta i després de 3 dècades la Colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la Colla de Diables, Enrique González.
14: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
0: Bé, d'aquests 30 anys de la Colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
14: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenir fills i es va retroalimentant. I et dones compte pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara no un any.
0: Això veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
14: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort, pues, tot va funcionant.
0: Què suposa ser diable?
14: Suposa passar-s'ho molt bé.
0: Ha de tenir alguna característica especial o no?
14: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
0: De cara al futur, 30 anys més?
14: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
0: Novetats? Aviat?
14: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost pues, ens ha tallat. I esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
0: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la Colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la Colla de Diables i la seva passió pel foc. Iba i Alberto, de la Colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la Colla de Diables, què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
15: No sé, moltíssimes coses.
16: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
15: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
0: Bueno, expliqueu alguna.
16: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent.
15: Atropellar la gent, cremar... Bueno, ja. Cremar alguna palmera que queda massa a prop allà a la plaça amb Sant Claver.
16: Hi ha bastantes històries.
0: Què suposa per vosaltres formar part de la Colla de Diables?
15: Bueno, al final és formar part de la cultura del poble, no?
16: I... Cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i de més. I poder portar també la bèstia, pues és un privilegi i un... Sí. No entra qualsevol a la colla del drac, també, eh?
15: Clar, no, el drac no ho deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa, de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que la participo en ella.
16: Participo d'ella, clar que sí. Sí, sí.
0: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la colla de Diables.
17: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
0: Què recordeu d'aquells inicis?
17: Home, aquells inicis eren complicats, perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé, perquè t'ha d'agradar, has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
18: A veure, jo com ell, també, bé, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, en aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I, a més, és una cosa que la portes dins i fa goig, fa goig.
0: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la colla de Diables?
18: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut. Home, ens ha posat moltes mesures, molt més controlat. Abans era molt més abujarrat tot. Però, bueno, com molt disfrutes molt.
0: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
17: Home, jo veig colla perquè el camí em sorprèn. Jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys. Feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc. I el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla. La gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
18: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova, cada 2, 3, 4 anys es renova la junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
0: Per ser diable cal ser d'una pasta especial?
17: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta bàsicament d'això, és mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
18: Ho has de portar dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis, si ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
0: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la Colla de Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la Colla de Diables?
4: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el foment, les figures que fèiem, els correfocs... Bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família, ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
0: Ferran?
19: Bueno, mira, els inicis, com sempre, van ser difícils, no? ens vam ajuntar uns 15 o 20 persones i bueno, vam començar la colla, hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, hi ha hagut baixades, i ara actualment la colla està en una època molt, molt bona, no? Com deia la Clara, som més de 100 i pico socis, entre músics, diaplots, ous de drac, la gent que porta el drac. O sigui, la colla està molt bé. Aquests 30 anys es poden celebrar molt bé, perquè som... Està molt bé, no podem dir res més.
0: A més, veig que és una colla que traspassa generacions, no? Els vostres fills també participen de la colla de Diables, també són membres, no? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
20: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè... Ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser diable, i per mi és un orgull.
0: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, et vas dir, a tu què t'agrada dels diables? Jo vull petardos gordos i grossos. Com ho portes?
21: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
0: I seguiràs sent diable, no?
21: Sí, sempre.
0: Tenim també el Guillem. Ah, no, el Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser diable, formar part de la colla?
22: Petar petardos grans.
0: Vols petar petardos grans?
22: Sí.
0: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de diables. Què representa per tu, Gerard?
23: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria, bueno, és el correfoc del nostre bateig.
0: Bé, estem en Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, què recordes?
24: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim i cada cop es supera i la veritat és que ho passem superbé sempre.
0: Què suposa formar part d'aquesta colla?
24: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos, i la veritat és que és una meravella.
25: Joana, cap de percú infantil, Ous de Drac.
26: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
0: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
26: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo ho porto des de ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió, i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
25: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
0: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
26: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes, cosa que s'ha de portar a dins.
25: Com ha dit la meva companya Paula, és com si fos una família, i al final els nens això ho porten molt, molt amics ficats, i bueno, som una família al final.
0: Una família, la paraula més repetida, amb els diferents membres de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que han realitzat aquest correfoc de festa major celebrant els seus 30 anys d'història. I a les 10 del vespre començava l'Ermita de Santa Madrona un altre concert especial, el de Nyu i el de Susan Santos, tercera edició dels concerts de l'Ermita de Santa Madrona, després de que l'any passat hagués actuat Armando de Castro i també Vargas Blues Band. Aquest any els protagonistes van ser Nyu i Susan Santos, que van oferir un gran recital.

Tot i el pas del temps i les modes, Ñu continua apostant pel directe com a espai de connexió amb el públic, tal com comentava José Carlos Molina en aquesta entrevista a Ràdio Sant Andreu. Un concert especial d'una banda fundada a l'any 1974 per José Carlos Molina i també per Rosendo Mercado. La banda es va convertir en pionera d'un so que barrejava hard rock, influències medievals i una presència inusual de la flauta i el violí. A més de 50 anys d'història, la formació sempre ha anat canviant. Molina ha estat l'ànima constant d'aquesta formació i que ha deixat discos imprescindibles per la història del rock espanyol, com Cuentos de ayer y de hoy a l'any 78 i a Golpes del Ático de l'any 1979, considerats clàssics del rock progressiu i del folk metal ibèric.

Abans del concert d'enyú, la protagonista va ser la guitarrista Susan Santos, que va oferir una gran actuació a l'Ermita del Palau.

La guitarrista i cantautora extremenya Susan Santos s'ha consolidat com una de les veus més potents del blues i del rock europeu. Amb una carrera que inclou 6 discos d'estudi, com el recent Sonora de l'any 2024, ha estat reconeguda amb premis com a l'European Blues Award 2018 i també ha compartit escenari amb llegendes com Bill Gibbons, del Zita Zita Top. Amb el seu estil propi, combina riff enèrgics amb una veu carregada d'emoció, creant concerts plens de força i autenticitat, com el que va demostrar a Sant Andreu de la Barca en el concert de l'Ermita aquest 2025, i en plena gira del Sonora Tour, Susan Santos ha actuat a la ciutat de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major, oferint una nit plena de blues i també de rock.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Si a l'ermita de Santa Madrona teníem el concert de Susan Santos i de Nyu, a l'escenari central teníem els 40 clàssics On Tour, una festa amb música dels anys 80, 90 i 2000. I a les dues de la matinada, a la plaça Federico García Lorca donava inici la 30a edició de la Gimcana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, una activitat única de la nostra ciutat.

0: La Gincana Nocturna ha celebrat la 30a edició com un esdeveniment santandreuenc únic. La matinada dissabte a diumenge de Festa Major, Sant Andreu Barca ha viscut una de les activitats més mítiques de les festes. La Gincana Nocturna, que enguany ha arribat a la seva 30a edició, ha demostrat un any més la potència de la prova que la consolida com a autèntic patrimoni festiu cultural de la ciutat, especialment per al col·lectiu jove. La 30a edició de la Gincana Nocturna ha estat marcada pel tema dels videojocs i més d'una 60ena de grups han participat disfressats i amb els tradicionals carros temàtics, realitzant una 12ena de proves distribuïdes arreu de Sant Andreu de la Barca. Tal com comentava el regidor de Joventut fa uns dies a Ràdio Sant Andreu, la temàtica és només un punt de partida. El que més sorprèn és la creativitat i la capacitat dels grups per donar-li una volta i fer autèntiques obres d'art. Això és el que vam veure a la sortida de la 30a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca i, com és habitual, vam donar una volta i vam parlar amb algun dels grups participants.
1: El nostre grup és els Parangas.
0: Què és el que porteu aquest any? De... Quin és el tema que heu proposat pel vostre grup?
1: Doncs, bueno, el tema general era els videojocs i nosaltres el que hem fet és Just Dance. És el, tot el tema això del ball, doncs ens ha agradat aquest tema i tothom va disfressat doncs d'una de les coreografies del, del videojoc.
0: Com estaran els ànims abans de començar la gincana? Voleu... Bueno, veig que esteu força motivats i motivades, no?
1: Estem motivades i, a més, donem les gràcies a l'organització perquè ens han fet el tema dels subgrups, ens hem fet molta pinya entre el tema dels colors i això també ens ha motivat moltíssim per acabar doncs, aquí, en aquesta gincana nocturna, a veure què passa aquesta nit.
0: Van comentar que aquest any la prova zero ha estat una prova zero complicada, no?
1: Bueno, nosaltres estem una miqueta cansats i només portem la prova zero. No sé què serà aquesta nit, però bueno, sí, ha estat força tela.
0: Animat, eh?
1: Animat, sí.
2: Som supervivientes i anem de Mundo Mario Bros.
0: Bé, com us heu posat d'acord tots per anar de Mario Bros? Com va sorgir la idea?
2: Bueno, vam tindre moltes idees, però per votació va guanyar Mundo Mario i ja cadascú volia un personatge i va ser molt fàcil repartir-ho.
0: Què espereu d'aquesta 30a edició de la Gincana Nocturna?
2: Passar-nos molt bé, que la prova zero ja ha sigut brutal i volem una mansió.
3: Superbeviente.
0: Què més us ha agradat? Què és el que més us ha agradat d'aquesta prova zero, que aquest any ha estat espectacular, no?
2: La veritat és que...
0: Hem suat molt, no?
2: Sí, i les hem fet totes i la que més ens ha agradat, no sé, la de l'aigua de l'altre dia. Sí.
0: Quina era la de l'aigua?
2: Era a la plaça del Quap i anaven llançant-nos aigua per damunt del cap i tenien que omplir unes ampolles. I això dels supergrups ha sigut una idea brutal.
0: I aquest any aneu això com a mínim una mansió, no?
2: Sí, com a mínim una mansió.
0: Una mansió aquest any i l'any que ve algun premi, no?
2: Esperem.
4: Som la Birra Esvella, ja portem uns quants anys fent la gincana i sempre fem com el doble sentit. Llavors aquest any anem de Donkey Kong, que és un joc, un videojoc del goril·la, i després hem fet com el doble sentit de Dunkin' Donuts, llavors anem de Dunkin' Kong. I som goril·les que venen donuts i plàtans.
0: Hosti, això és molta feina, eh?
4: Molta feina!
0: A més, la Birra Esvella és d'aquells grups mítics de la gincana nocturna allà, no?
4: Sí, esperem... Que mai hem guanyat, realment, o sigui, esperem...
0: Alguna mansió, sí, alguna.
4: Mansió i disfressa, sí que hem guanyat, però...
0: Aconseguir una mansió, penseu que són més de 60 grups.
5: Aquest any aspirem a guanyar, aquest any, eh?
0: De la prova zero, què us ha semblat aquest any?
4: Molt divertida. Jo no podia dormir per les nits, eh? Una ansietat.
0: Per veure quina era la prova del dia següent, no?
4: Sí.
0: Bueno, 30 anys de la Gincana Nocturna, que és per vosaltres la Gincana Nocturna.
6: Moltes felicitats a Sant Andreu per conservar aquesta, no sé, tradició mítica del poble.
7: És l'orgull del poble i del Baix Llobregat i de tota Catalunya.
5: I ens reuneix a tots durant una nit fent pinya i tots som família durant una nit.
4: Una nit màgica.
8: Bueno, creepy creu, anem disfressats de pirates i és una discoteca, videojoc, disco pirata. S'explica solo.
0: Em van dir que aquest és l'últim any que creepy creu participa, no?
8: Sí, portem... Portem des del 2007, són molts anys, són quasi 20 anys. Vam guanyar fa un parell d'anys, després vam decidir fer una més I aquest vam dir, va, és el 30 any, acabem aquí i ens retirem. És l'últim.
0: Però això és veritat o no? Perquè potser guanyeu i l'any que ve diu, va, tornem, no? Vale, això pot passar. Això... o que els seguidors demanin que torneu vosaltres, no?
8: Aviam, jo vaig dir que si guanyem, m'ho penso. Llavors, si guanyem, hi ha una opció de tornar. Si
0: per tant, no, ja s'estàs tirant enrere ja una mica la idea, no?
8: És veritat, és veritat. I hi ha un grup de gent jove que vol continuar amb el nom, però hem de fer els fundadors, hem de fer un sopar i decidir si els hi deixem o no.
0: Bueno, podeu fer com franquícies, no?
8: Exacte, sí. Franquícia de Gripping.
0: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna, tenint en compte que vosaltres, com Esquadrón Don Simón, la Birras Vella, entre d'altres, sou grups ja mítics, no?
8: Bueno, sempre, aviam, és una pressió afegida, perquè sempre has de quedar entre els 5 primers, has de guanyar disfrès, de carro, sempre has d'estar allà, però ho fem amb passió, des del primer dia volem guanyar, volem estar aquí, i sempre ho fem per passar-nos-ho bé. Si al final es guanya o no, és lo de menys, però sempre estem aquí per guanyar, que és l'important.
0: Quin seria el crit de guerra?
8: Quan és el crit de guerra? Gripping Crew! Gripping Crew! Gripping Crew! Gripping Crew!
3: Som Limoncello García i anem del videojoc Preguntados.
0: Quin era aquest joc?
9: És un videojoc de mòbil de contestar preguntes i respostes.
3: I nosaltres l'hem adaptat a que si encertes dues preguntes et donem un regal, un premi.
0: Quines preguntes poden sorgir d'aquí?
3: D'entreteniment, d'esport, de cultura, d'art, de tot. Qualsevol tipus. I cadascú anem disfressats d'una categoria.
0: Quanta gent sou en el grup?
3: Som 17.
0: 17 persones. Sí. Teniu gent per, sí, per anar repartint les proves,
3: sí,
0: no?
3: Sí, estan molt ben organitzats.
0: Què es fareu d'aquesta gincana nocturna?
3: Guanyar-la.
0: I què suposa guanyar-la?
3: Òbvio.
9: Jo em conformo en passar-ho bé.
3: I que aguanti el carro.
0: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna?
3: És el millor que té aquest poble.
9: És un honor, és una tradició preciosa aquest poble i estem molt orgullosos de ser de Sant Andreu de la Barca.
3: Aquesta gincana és el més mític que aquest poble, llavors ens ho passarem genial.
0: I amb una prova zero, genial, no?
9: Buah, sí. Dura...
0: Hem treballat molt, eh?
9: Sí. Dura, però ens ho hem passat molt bé i hem fet molta pinya amb els grups.
10: Som Devuélveme mi birra i anem de Call of Duty.
0: Clar, teniu aquí un tanc i tot, eh?
10: Sí, sí, un tanc. Hem intentat fer-lo a tamany real.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh?
11: No dava.
0: Home, déu-n'hi-do el tanc que heu portat avui aquí. Com veu decidir vosaltres? Com us veu posar d'acord molt ràpid o no?
10: Bueno, vam tindre diverses idees i volíem fer alguna cosa gran, que sorprengués a la gent només entrar a la plaça, i hem decidit que per temps i per els materials que teníem faríem un tanque.
0: Per què participeu a la gincana nocturna?
11: Perquè volem passar-nos-ho bé aquesta nit i guanyar.
12: Sí, també perquè així és una manera de reunir-nos totes i gaudir temps juntes.
10: Això, passar una nit molt divertida, amb molts riures i gaudir.
13: Somos en Misa y Repicando y este año vamos del juego Among Us y lo hemos customizado un poco como a monjas.
0: Bueno, sois uno de los grupos míticos de la gincana nocturna. ¿Qué esperáis este año?
13: Bueno, pues este año venimos a darlo todo como todos los años. Llevamos realmente tres como en Misa y Repicando. Este es nuestro tercero.
0: A tercera va la vencida, ¿no?
13: Bueno, a la segunda fue.
0: ¿Qué supone para vosotros participar en la gincana nocturna?
13: Pues es una noche súper divertida, ¿no? Lo pasamos muy bien y somos amigos de un montón de grupos, entonces, pues, diversión en el grupo.
14: Sí, el mateix que direi, hem vingut aquí a guanyar, però també hem de passar-nos-ho bé.
15: Hola, som Patrulla Cochina, irem de peces, de peixos, però peces perquè és un PC del vídeo, perquè la temàtica és els videojocs.
0: Per tant, bueno, l'he donat una volta bastant gran, no?, al tema.
15: Sí, hem intentat donar una volta per no anar d'un videojoc, perquè per ser més originals i...
0: Què espereu de la gincana nocturna d'aquesta edició?
15: La veritat és que, com la prova zero ens ho hem passat molt bé, esperem pues, divertir-nos un munt i anem amb un munt de ganes a fer totes les proves, a fer donar el màxim que podem, però sobretot això, passar-ho molt bé.
16: Som de Trambolic Pistons i anem de Booth Quiz.
0: Explica'ns una mica, va, de què va?
16: És el lloc aquest de tipus trivial, que és de preguntes i respostes amb el pulsador i tal, i hem preparat un quiz de 15 preguntes de la gincana que farem amb tots els controls i qui acerti es porta un glupet de Jäger.
0: Ha estat molt complicat buscar això, el nom de... Bueno, el tema que heu proposat al final, o no?
16: No, perquè intentem no complicar-nos massa.
0: Aneu ràpid, no aneu per feina, no? No,
16: ja no estem per complicar-nos. Tenim ja 38 anys, quasi, i anem per feina.
0: Bueno, els veterans de la gincana nocturna, no?
16: Sí, probablement.
0: Què espereu? Quines expectatives teniu per aquest any?
16: L'any passat vam quedar 600, si no m'equivoco, i volem a veure si podem pujar al pòdium, que aquesta, a més, és la darrera edició nostra, i a veure si ens podem retirar de bona manera.
0: Si no, són a Champions, no?
16: Almenys.
17: Nosaltres som Entès Muerta que sin birra i anem de Elige tu avatar, i com sempre, com cada any, donem el doble sentit i Elige tu avatar, doncs anem d'avatar.
0: Trobo que és una disfressa molt elaborada, molt currada, eh?
17: Sí, aquest any sobretot ens hem centrat molt en la disfressa, està tot fet molt artesanalment, les perruques les hem entrenat nosaltres, tota la vestimenta l'hem pintat nosaltres, l'hem fet pas a pas, molt elaborat, sí.
0: Bueno, només la disfressa, sinó que també el carro que porteu, déu-n'hi-do, eh?
17: Sí, el carro, com sempre, també volem fer coses grans, altes, i amb molta llum, i que destaqui molt.
0: Sou també un d'aquells grups ja mítics de la gincana nocturna que espereu aquest any.
17: Bueno, nosaltres, aquest any és el 30è, crec que és un any molt important, anem amb tota l'energia, tota la força i a guanyar el 30è, per Entès Muerta!
0: 30ª edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, aquest esdeveniment únic i irrepetible de Sant Andreu de la Barca. A més, enguany, per commemorar els 30 anys, s'ha elaborat un documental especial amb entrevistes a participants, voluntaris i grups històrics. Un documental que es pot veure a la pàgina web de radiosantandreu.com.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge, la Festa Major va arrencar el Parc Central amb la Festa Major petita, amb jocs de prenedons, contacontes, circ i també un bosc urbà. Vam comptar també amb d'altres activitats, com la missa solemne de Festa Major. Va predicar l'homilia mossèn Jaume Graner a motiu del seu 50è aniversari de la seva ordenació com a sacerdot. Durant la cerimònia també es va cantar, com és habitual, l'himne de Sant Llop. Les sardanes van ser protagonistes a la plaça Font de la Roda amb la Copla Mediterrània. I ja a la tarda, a les 5, al Tardeo Cubano amb la Unió Habanera. Va ser a l'Avinguda Constitució, una activitat organitzada per l'Esquinita del Mojito. I el Parc Mariana Pineda va viure la segona edició de l'Street Fest. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La Festa Major ha tornat a acollir l'Street Festival amb tallers per a joves basats en la creativitat i l'esport. La segona edició del Festival d'Art Urbà ha comptat amb la creació d'un skate, des de polir-lo, pintar-lo, fins a fer-lo patinar. El Parc de la Mariana Pineda, també conegut com l'Skatepark, ha sigut l'escenari de la segona edició del Festival d'Art Urbà dirigit als joves. L'Street Festival ha omplert la tarda d'aquest diumenge 7 de setembre d'un taller dirigit per l'Esteve Aimà, artesà en creació de taules d'skate. A partir d'skates de fusta, els joves han hagut de polir-los i després pintar-los amb sprays de graffiti, aplicant-li cintes i dissenys creatius.
3: Bàsicament és un taller, primer de tot, de diversió. O sigui, és un taller perquè la gent vingui i amb sprays, amb colors, amb creativitat, a través de l'skate, s'ho passin bé, val? A vegades, sobretot, tant de petits com de grans, la creativitat a vegades costa una miqueta, i trobar un caramel com pot ser l'skate perquè desenvolupin tot aquest procés de pintar i creatiu, crec que és molt divertit. Llavors, el taller consisteix bàsicament en taules d'skate artesanals que jo les fabrico, les faig, llavors els hi dono a ells perquè en paper de polir la treballin, la deixin ben suau i un cop està llesta, llesta per pintar, comença a fer els colors, els dissenys, les formes, els degradats que ells vulguin. És a dir, il·lustren, fiquen el seu amor en la taula d'skate.
2: Quina importància té l'esport i la creativitat per tu i per la teva vida, sobretot per els valors que vols transmetre als nens petits?
3: Uau, crec que la vida sense creativitat o esport o il·lusió no és tan important, diguéssim, no? Refereixo en què sense creativitat, sense esport, no hi ha emoció. Sempre dic que la vida és moviment. I el monopatí és moviment. Els sprays, com que és una eina de pintar on és lliure, és a dir, no tens la resistència d'un llopis o d'un boli en el paper, sinó l'espray, és lliure. Això fa que no tinguis resistència. És llibertat 100%. Llavors, sí, 100%. És que és el millor, és que és molt divertit. És que mola molt, saps? Mola molt.
2: He vist que les places estan completes, no ha faltat cap nen. Com ho esperaves, això?
3: Doncs realment, al contrari, eren 12 places i n'hi ha 14. Al final ja la gent està molt motivada i hi havia nens que volien venir que no estaven apuntats, i sisplau, i gràcies a la Lourdes s'ha enrotllat molt i ha permès dues persones més. Llavors, uau, increïble que a Sant Andreu de la Barca la gent pugui disfrutar d'aquesta activitat.
2: És la teva primera vegada, la Festa Major?
3: Sí, primera vegada, correcte, i superemocionat, la veritat.
2: Sensacions de la Festa Major?
3: Uau, doncs només que la gent pugui disfrutar d'un espai així i un taller així i una activitat així, ja és l'hòstia. Bueno, no sé si puc dir l'hòstia, però és l'hòstia.
2: Explica'ns també, suposo que els ensenyaràs a patinar o quatre cosetes, ni que sigui.
3: Aquesta és la primera creativa, diguéssim, de fer-se el monopatí, però clar, si tens un monopatí i llavors no saps patinar, malament rai. Llavors, si aquesta part és de pintar, i un cop s'acabi, tinc uns quants monopatins, amb més grans, més petits, amb eixos diferents, perquè puguin provar coses diferents, llavors anirem cap a l'skatepark i allà els donaré quatre eines, quatre consells perquè no es facin mal, perquè puguin disfrutar del monopatí d'una forma segura i que ho passin bé.
2: Quines són les avantatges de patinar?
3: Sobretot, conèixer amics, conèixer gent, conèixer esports a l'aire lliure, sortir de casa, sobretot, no? A part, hi ha una cosa de l'skate que potser molta gent no coneix i que crec que és molt, molt, molt important, i és que l'skate, res és fàcil. L'skate és molt difícil. Aprendre a fer trucs, aprendre a patinar, aprendre a fer de tot, costa molt de temps. És el procés de no paris. Et caus, t'aixeques, segueixes. Et caus, t'aixeques, segueixes. I això que ho apliques en skate, llavors ho pots aplicar en la vida, amb els amics, amb la família, amb la feina, en l'amor. Llavors, L'skate dona això, l'skate et dona vida i et dona un estil de vida que pots aplicar en tots els àmbits del dia a dia.
2: Per acabar, si vols fer una crida que la gent practiqui l'esport i exerciti la creativitat.
3: Amics, amigues, agafeu monopatins, patinets, snows, taules de surf, el que sigui, però sortiu de casa. Veieu la natura, disfruteu de la natura i creeu. Siguin coses amb colors, amb fusta o el que sigui, però creeu i creeu amb vosaltres mateixos i disfruteu.
2: Finalment, l'Esteve ha transmès als nens i a les nenes la seva passió per patinar sobre quatre rodes i com aquest esport connecta amb la natura, el teu entorn i t'ajuda a socialitzar.
1: I de l'Street Fest, un altre espectacle que va tenir molt bona acollida al Parc Central va ser l'espectacle Asteroid amb la companyia Campi Qui Pugui. Un espectacle que va plegar molts nens i nenes al Parc Central per gaudir d'aquesta activitat, com també van gaudir i molt a la plaça Font de la Roda, que va tornar a omplir-se de colors gràcies a la festa Holi. I al vespre es van lliurar els premis de la 30a edició de la Gincana Nocturna. L'equip del Llonganissa en Racing Team ha triomfat a la 30a edició de la Gimcana Nocturna. Sant Andreu Abarca ha viscut una de les edicions més emocionants i multitudinàries de la seva tradicional Gimcana Nocturna. Aquest any ha celebrat el seu 30è aniversari dins de la Festa Major. Amb més participants que mai, reptes enginyosos i molta rivalitat, l'edició del 2025 s'ha convertit en una nit per recordar. En Llonganissa en Racing Team s'ha proclamat campió amb 123,5 punts. En segona posició, els Trambolic Pistons amb 119,25 punts i en tercera posició, Emise Repicando amb 119 punts, que van ser els campions de l'edició del 2024. Hem pogut parlar amb els guanyadors. Llonganissa Racing Team, contents per haver triomfat i haver guanyat aquesta 30a edició de la Gimcana Nocturna.
4: Pletòriques, ja ni tinc paraules, de veritat. He plorat tota l'estona.
5: Bé, molt contents, la veritat. Vam començar fa quatre anys i dues victòries ja. I la veritat que ens ho prenem en competició, però al mateix temps també anar-ho a passar-ho bé. És una nit que al final, durant l'any, sempre ho diem, que estem tots repartits i al final és una nit que estem tots junts. I la veritat que mola perquè cadascú té les seves habilitats. Uns són més àgils, uns tenen potser més cultura general i entre tots la veritat que fem un equip molt guapo.
1: Bé, l'any que ve, què?
4: L'any que ve amb la mateixa il·lusió de sempre, amb les mateixes ganes de guanyar i que sigui el que vulgui.
1: Expliqueu una mica de què anàveu.
6: Doncs aquest any el nostre tema era de piratejar videojocs. Hem coincidit amb els nostres companys de Creepy Crew i anàvem de la R4, que és una targeta de la Nintendo que piratejàvem videojocs, i anàvem pues, això de pirates i hem fet un vaixell pirata que ha quedat xulíssim.
4: Unes disfresses que anaven guapíssims i guapíssimes.
6: Cada any anem millorant una mica més el nostre carro, a poc a poc.
1: Doncs cap a la tercera victòria l'any vinent. Gràcies.
6: Esperem. Adéu.
1: I en segona posició en aquesta gincana nocturna, la 30a edició ha estat el grup del Trambolic Pistons, amb 119,25 punts. Pujaven per primera vegada al podi després de 21 anys de participació. La seva perseverança i el seu bon humor tenen la recompensa d'haver quedat segons en aquesta gincana nocturna. Per cert, van anunciar que es retiraven.
7: Pues una il·lusió tremenda després de 21 edicions, que tengo que decir, es la primera vez que subimos al podium. Para nosotros es increíble y retirarnos con este segundo puesto es lo que mejor que podíamos esperar y bueno, con muchas ganas de seguir vinculados a Gincana como controles, ayudando en todo lo que se pueda para que esta fiesta siga adelante muchos años más.
1: Home, segons classificats aquest any, que heu estat allò justet i tal, a punt de guanyar o a punt de molt poca distància del tercer, no sé si us ho podeu pensar una miqueta i l'any que ve continuar, no?
7: Tenemos una buena base que continuarán con el grupo. Nos retiramos dos o tres miembros que ya estamos rozando la cuarentena, que llevamos eso, muchas gincanas a las espaldas. Las fuerzas ya no son las mismas que hace 20 años y estoy seguro que el resto de jóvenes del grupo dejarán el pabellón bien alto.
1: ¿De qué nabo?
7: Íbamos de Booth Quiz, el programa, el juego ese de preguntas y respuestas. Y bueno, preparamos un pequeño quiz de la gincana, con preguntas de cuándo empezó, de bueno, un poquito cultura de la gincana, y dio bastante juego con los controles.
1: ¿Cuándo va a comenzar?
7: en 1992.
1: Molt bé, gràcies. Recordant també els inicis de la gincana nocturna, que enguany ha arribat a la seva 30a edició. De fet, s'ha realitzat un documental que està disponible a la pàgina web de radiosantandreu.com, on es recorden aquests 30 anys d'història. Segona posició de Trambolica Pistons i tercera posició, amb molt poques centèsimes, en Mise Repicando, campions del l'any 2024. Tercera posició aquest 2025 amb 119 punts. Es consoliden com un dels equips més forts i constants de la història recent de la gimcana nocturna.
8: Doncs ha anat molt bé, la veritat. Ens hem posat molt bé. A més, som un grup que cada any anem reclutant noves generacions i la veritat és que haver guanyat amb el tercer premi amb més punts que l'any passat, el primer, per nosaltres és un orgull, perquè tenim gent de 16 anys i gent també de 40, amb lo que ha estat tot un orgull, de veritat, pujar a podi i guanyar aquesta medalla tan xula que han fet aquest any, que és brutal.
1: De què anàveu?
8: Nosaltres anàvem d'Among Us, era un joc entre el joc d'Among Us, i llavors hi donàvem la volta i anàvem de monjes en una església on hi havia un impostor.
1: Una gincana nocturna que en aquesta ocasió el tema eren els videojocs. El millor carro en aquesta ocasió, el grup guanyador va ser The Bar en Peor, que va sorprendre amb una espectacular reproducció del videojoc Just Dance, plena de música i també de llums. També un altre premi important, el de millor disfressa. En aquesta ocasió, la Patrulla Cochina, convertint-se en peixos animats que van recórrer tot el poble amb molt d'humor i també amb coreografies.
9: Molt, molt, molt bé. La veritat és que portem un estiu molt, molt de currants. No hem parat de treballar i de consultar escames i no hem parat, no hem parat.
1: Anàveu disfressades de peixos. Explica'ns una miqueta el per què.
9: Bueno, la gràcia era de peces, de l'ordinador, anar de peixos, de peces. I era com un joc de paraules que vam pensar alguna cosa perquè ningú repeteixi disfraç amb nosaltres. Llavors vam fer això.
1: Contenta, suposo, no?
9: Molt, molt, molt contenta. La veritat que és el primer cop que pugem i estem supercontentes. Totes.
1: Gràcies. Bon ambient a la 30a edició de la gincana nocturna, que també va comptar amb mencions d'honor sempre esperades, com Jim Brown, No Soy el Stripper, Barcelona Ron Club, Ice CT i Antes Muertas que Sin Birra, tots ells destacant per la seva actitud, col·laboració i també creativitat. Una edició de la gincana nocturna que es va celebrar sense incidents, ho vam valorar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor de Joventut, Javier Romero.
10: Jo no sé si és perquè és la 30a edició, no sé, però ja jo crec que aquesta edició va néixer amb una força, amb una, no sé, amb una ànima que l'ha acompanyat, penso, des del pregó fins avui. No, fins la prova zero, fins avui, i la veritat és que ha estat espectacular. Avui teníem l'esplanada, on grups mítics l'han omplert, doncs avui la gincana nocturna ha omplert una gran part de l'esplanada per veure aquests premis, i la veritat jo només agrair a l'equip de Joventut la feina feta, el voler-li donar encara més, després de 30 anys, una volta més a la gincana, i crec que ho han aconseguit tots els grups. Els missatges que han dit des de l'escenari és que agraeixen molt a l'organització tot el que han fet, agraeixen aquests canvis, agraeixen la prova zero, i per tant, no sé, en nom de la ciutat i en nom de l'Ajuntament, agrair a tothom el seu comportament, que ha estat molt cívic, molt respectuós. Hem de recordar que, evidentment, és festa major, hi ha proves i la gent s'ho passa bé, i, evidentment, es generen a vegades sorolls, però la veritat és que ha estat tot excel·lent, cap incident, i bueno, els vull agrair a la Joventut de Sant Andreu de la Barca, que han estat exemplars i molt respectuosos, i que immenses gràcies.
1: L'alcalde Samarillo?
10: Per aquesta edició, sí. A lo millor per una altra edició hi ha un altre color que em vol apadrinar, però la veritat que la gent del supergrup groc bueno, ho han fet superbé, i per això aquesta menció. No, no, no perquè tinguessin la meva cara a la bandera, ni molt menys, sinó perquè s'han cohesionat grups diferents. Això també posar un valor a aquesta xarxa que s'ha creat de gent que no es coneixia en aquests supergrups, i per tant, un èxit.
1: Bé, veiem aquí que s'estan fent una fotografia els equips guanyadors. Parlem això dels colors, que també ha estat protagonista aquest any. Molts canvis s'han hagut, i sobretot en una prova zero, que han hagut de treballar de valent els grups, però jo no he trobat cap queixa, sinó agraïts de que haguessin de fer totes aquelles proves durant la setmana.
11: Doncs sí, ja a l'escenari l'any passat vam prometre que a la 30a edició posaríem tots els nostres esforços i les nostres il·lusions per fer-la la més especial, i creiem que així ha estat, perquè creiem que els grups això han viscut, o almenys així ens ho han transmès. Des del primer moment s'han ajudat entre ells amb aquests supergrups, s'han motivat entre ells, han creat una xarxa maquíssima que no havíem vist mai a Sant Andreu i que per nosaltres és un orgull, bé, que excel·leix realment.
1: De les proves d'aquest any, com han estat aquestes proves? Ara sí que ja podem parlar de les proves de la Gincana Nocturna, els dies previs, evidentment que no, per no desvetllar cap secret, ja sabem que tot el que involucra la Gincana Nocturna es porta en secretisme.
11: Doncs sí, com dic, la planificació ha estat molt extensa en molts mesos i coordinant-nos amb tots els grups de controls doncs, per dissenyar una gincana heterogènia, on hi hagués diversitat d'activitats i on hi hem destinat tots els recursos necessaris per fer-la inoblidable i així ens ho han transmès, que ho han gaudit molt.
1: Lliurament dels premis de la Gincana Nocturna es van donar a conèixer abans del concert d'Estopaus el diumenge al vespre. Una Gincana Nocturna que ha arribat a la 30a edició, que ja comença a preparar-se la 31a edició i queda aquesta ha destacat sobretot per al bon ambient que s'ha viscut i sobretot per la realització de les diferents proves que formaven part de la prova 0 i també distribuir als diferents grups participants una 60a amb diferents colors. Un documental sobre la Gincana Nocturna recorda també els 30 anys d'història. Documental que està disponible a través del canal de YouTube de Ràdio Sant Andreu i també a través de la pàgina web de l'emissora municipal. I la música va posar punt i final del diumenge de la Festa Major amb un concert doble. Estopaus, grup tribut a Estopa i també Les que faltaven van. La Festa Major d'aquest any ha tingut un so molt especial el diumenge a la nit, el d'Estopaus, un grup a tribut a Estopa que ha fet aixecar el públic amb un espectacle que barreja fidelitat musical i una passió desbordant per la música d'Estopa. El concert, celebrat a la mitjanit, va transformar la plaça en una autèntica festa popular amb centenars d'assistents corejant cada cançó. El projecte d'Estopaus neix, com expliquen els seus integrants, el Raül, l'Aitor, el Manuel i el Facu, de l'admiració de la banda original.
12: A ver, empezamos con la idea de montar un tributo a los grandes de Estopa, sí, y poco a poco fue desarrollándose. Sí, nos encantan las canciones, nos encanta lo que hacen y cómo no hacerles un tributo.
1: Por tu acento no eres de Cornellá, ¿no?
12: No, pero...
1: ¿Argentino?
12: Argentino y nada, Estopa se escucha en todos lados.
1: ¿De dónde te viene esta pasión por Estopa?
12: De mi padre. Mis abuelos son españoles y mi padre escucha Estopa desde siempre.
1: ¿Y a partir de qué empezó el grupo de Estopaos?
12: Bueno, yo empiezo en el grupo hace 2 años, soy el más longevo de esta formación y empieza como una forma de homenajearlos, básicamente por la gran música que hacen.
1: Si hablamos de los conciertos que vosotros hacéis con Estopaos, ¿cómo serían esos conciertos? ¿Cómo lo definiríais?
13: Pues esos conciertos los definiríamos como una simbiosis, por así decirlo, con el público, en el cual, pues, lo más importante son ellos, obviamente, y intentando homenajear a Estopa, pues, desde la forma más pura y realista que se puede hacer, interactuando mucho con ellos y que ellos canten y se diviertan, que al fin y al cabo son los protagonistas ellos.
1: Cuando hay un grupo tributo, ¿intentáis hacer la copia del grupo original o intentáis también hacer cosas vuestras?
14: Hombre, al final siempre tienes que respetarles, ¿no? Intentar también, sobre todo por ellos y por el público, ¿no? Que escuchen algo lo más fiel, que es lo que quieren escuchar, escucharles a ellos. Pero bueno, pues siempre hay algún detallito, ¿no? Que podemos meter de marca nuestra, pero al final un 95% es Estopa tal cual.
1: Tú el guitarra, ¿no?
14: Sí.
1: ¿Y tú el cantante?
13: Yo soy el cantante.
1: ¿Cuál es la canción que más os gusta interpretar en directo, Estopa?
13: Bueno, a ver, nos gustan todas, pero sí que es verdad que al final, pues las más destacadas terminamos con Como Camarón y Cacho a Cacho, ya para darle un fin espectacular al show, ¿no? Por así decirlo.
1: ¿Alguna canción?
14: Pues va por racha, al final he tocado tanto tiempo, pero últimamente me está gustando muchísimo la de Ojitos Rojos.
12: A mí la que me encanta es Me Quedaré.
15: A mí Rumba Triste.
1: No sé si vosotros habéis percibido alguna vez que entre el público hayan estado los mismos Estopa.
13: No, es algo que...
1: ¿Sería más presión o no?
13: Es algo que nos gustaría muchísimo, la verdad, porque yo me imagino el hecho, de hecho hace poco lo estábamos comentando, de estar dando un concierto de Estopa y que aparezcan ellos. O sea, sería mágico, la verdad.
1: No sé si hoy pasará.
13: Veremos a ver, ojalá. Ojalá.
1: ¿Cómo lleváis las giras?
13: Bien, bueno, sobre todo pues con un ritmo bastante alto, pero la verdad que con mucha ilusión. También destacamos el compañerismo que hay entre todos, que es lo más importante para nosotros también, y sobre todo no olvidarnos nunca de disfrutarlo, ¿no? Que es la esencia.
1: Aparte vosotros, los Estopaios, sois un grupo de diferente procedencia, ¿no? Uno de Madrid, Bilbao.
14: Sí, eso es. Al final, bueno, lleva tiempo, ha habido algún cambio. Y pues sí, ahora mismo estamos cada uno de un lado, pero bueno, siguiendo eso, con la esencia de los Estopa.
1: ¿Qué pensáis vosotros de los grupos tributo?
13: Pues de los grupos tributos, al final, bueno, creo que todo es respetable, y sobre todo si todo proyecto se enlaza o se inicia desde una ilusión y desde un homenaje como el que nosotros pretendemos hacer. Creo que todo es respetable y lo disfrutamos mucho, que es lo importante.
12: A ver, si se mantiene y se respetan las calidades musicales de los músicos, estoy de acuerdo.
15: Yo creo que es importante que existan, porque es una oportunidad de que mucha gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de poder ver a personas, a grupos que han admirado, porque no hayan podido llegar a sitios donde ellos han podido disfrutar, pues. No sé, es una oportunidad bonita para que la música llegue todavía a más gente de la que podría llegar con los grupos originales.
14: Totalmente de acuerdo con ellos. Al final, la música es música. Es una oportunidad para homenajearles también, para disfrutar nosotros, disfrutar el público. Obviamente, yo soy fiel seguidor de la música que hace uno, la música original. Creo que cada uno tiene esa capacidad de sacar esa creatividad suya. Pero entre medias esto es totalmente válido, y ahí también hay que disfrutarlo, sobre todo, y dejarse ya tantas historias y de, bueno, ya está, vamos a gozar, vamos a relajar y ya está. Vamos a gozar lo que está tocando esta gente y eso.
1: ¿Cómo sonaría Estopaos? A ver, un guiño.
13: Bueno, a ver, ¿con cuál nos podríamos lanzar?
14: Nos falta la guitarra, ¿no?
13: Pues vámonos. Diría, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de...

0: ojos me faltan.
1: Després del concert d'Estopaus, les protagonistes van ser les que faltaven, van. A l'escenari central de l'Avinguda Constitució van oferir un concert amb versions. Vuit noies que reivindiquen les dones dalt de l'escenari amb una festa on van cantar les millors cançons, els millors èxits interpretats i composats per dones.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dilluns de Festa Major també van iniciar-se al Parc Central amb diferents jocs per a nadons, inflables i jocs gegants. I va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'última jornada de la Festa Major Petita engega carregada d'activitats per nens de totes les edats i conclourà amb un espectacle de circ. Els infants de Sant Andreu de la Barca podran gaudir durant aquest últim dia de Festa Major de la seva particular festivitat situada al Parc Central. Aquest dilluns els infants podran jugar amb els inflables, jocs de fusta per a totes les edats per demostrar la seva destresa i les habilitats, i finalment la jornada acabarà amb un espectacle de circ amb artefactes amb rodes, monocicles alts amb cames i bicicletes de totes mides i colors. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha valorat molt positivament la Festa Major Petita d'enguany, sobretot per la gran afluència de nens, nadons i menuts, i els seus pares i famílies.
4: Doncs mira, portem una Festa Major Petita molt participativa, molt massiva de famílies, i els comentaris que ens estan arribant durant tots aquests dies és que els està agradant molt totes les propostes, els materials que s'han seleccionat, i per tant estem molt satisfets. I la jornada d'avui, doncs bé, es presenta amb una mica de temps inestable, i això pot ser que faci que hi hagi una miqueta menys afluència, també potser hi ha famílies que avui ja comencen a treballar, però tot i així el parc té bastant d'ambient, es pot gaudir molt en família de les activitats, també el no haver-hi potser tanta gent avui, i res, avui el que trobem són jocs per nadons, tenim inflables i jocs gegants aquí al Parc Central.
3: Són 12:45 i el parc és gairebé ple, quasi tots els jocs que estan plens. Com valoreu que hi hagi tanta gent?
4: Doncs molt bé, això vol dir que les propostes que fem des de l'Ajuntament agraden, que és un reclam perquè vinguin les famílies. Avui el que trobem de l'espai de nadons és potser per nadons una miqueta més grandets, que es puguin mantenir de peu. Però bé, hem tingut també divendres i dissabte propostes per molt més petitons, i avui doncs hem fet una mica de canvi. I res, l'inflable també, molta gent, l'inflable sempre és una aposta segura, agrada moltíssim, i bé, esperem que les famílies acabin de passar aquest dia de Festa Major, l'últim, gaudint-ho moltíssim.
3: L'última jornada d'avui es tanca amb un espectacle. Ens pots explicar quin espectacle és?
4: Sí, avui a la tarda, a les 7, trobarem Caroli, l'Home Roda, que és un espectacle de circ. Trobarem sobretot equilibris amb bicicletes, amb monocicles, i bé, també és un espectacle familiar per totes les edats, i els infants i famílies segur que s'ho passaran d'allò més bé.
3: La Festa Major Petita ha estat l'espai per les famílies, amb els nens i les nenes, de totes les edats, on cada dia hi ha hagut activitats, espectacles i jocs enfocats a un públic que habitualment no es té tan en compte durant les festivitats.
1: La Festa Major de Sant Andreu Barca ha comptat amb la segona edició del concurs de les Calacaixes, i és que Sant Andreu Barca ha viscut un cap de setmana amb una de les activitats més divertides i espectaculars de la Festa Major, el concurs de les Calacaixes. A la seva segona edició, celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal, el dilluns de Festa Major, una vintena de participants han posat a prova l'equilibri, la concentració i la sang freda per aconseguir aixecar la torre més alta de caixes de cervesa i coronar-la amb èxit. El gran protagonista de la jornada ha estat Pau Olego, jove santandreuenc de només 13 anys, que ha aconseguit superar la resta de concursants i emportar-se la victòria, aconseguint pujar a 33 caixes. Bé, estem amb Pau Olego. Pau, quants anys tens?
5: 13.
1: 13 anys. Quantes caixes has pujat?
5: 33.
1: 33 caixes. Com ho has fet? Com has viscut?
5: Pues no sé, jo anava pujant i pues eso, que anava pujant i no parava.
1: Però hem vist que no t'has posat gens nerviós, eh?
5: No, jo estava nerviós, però no nota.
1: Com ho has controlat? Quina tècnica has fet servir per pujar tantes caixes?
5: Pues la que fan tots, però com sóc petit i peso poc, pues...
1: Home, això t'ha donat facilitat, no?
5: Sí.
1: De totes maneres, clar, són 33 caixes, estaves molt amunt, eh? Miraves al terra o no? Intentaves no mirar?
5: No, sí que mirava, però m'agrada.
1: Estàs content?
5: Sí.
1: Segurament guanyaràs, no?
5: No sé, segurament hi hagi algú que em superi.
1: Doncs finalment no l'ha superat a ningú i Pau Lego s'ha coronat en aquest segon concurs d'escalacaixes de Festa Major. De fet, amb una habilitat impressionant i calma sorprenent per la seva edat, Pau Lego ha aconseguit apilar més caixes que ningú abans de que la torre cedís, mantenint-se dempeus a la cúspide davant de l'aplaudiment del públic. Hem parlat amb Cristian Monilla, que és de l'empresa Escalabirres Airlandry, perquè ens expliqués i ens donés més detalls en què consisteix l'escalacaixes.
0: L'escalabirres és una activitat doncs, una mica estranya, però és molt divertida. Partida on consisteix en pujar caixes de cervesa el més amunt possible.
1: Aquí tenim una grua muntada, no? que ajudarà també les persones que participin. No?
0: Sí, tenim una grua muntada per assegurar-les amb l'arnès i amb corda i grigri perquè pugui pujar uns 12 metres.
1: Quines característiques han de tenir les persones que vulguin participar i que participen a l'escalabirres?
0: El més important és agilitat i equilibri, sobretot l'equilibri perquè és una activitat on si no tens equilibri te'n vas cap a baix.
1: Demaneu algun requisit pel que respecta doncs, la roba, les sabates, bamba?
0: Bueno, les sabates han la punta de ser el més fina possible, perquè si no, no t'entra el forat de la caixa, però per lo de més has d'estar còmode, però l'únic són les sabates, perquè si ho fas descalç fa molt de mal.
1: Quantes caixes porteu avui a Sant Andreu de la Barca?
0: Avui portem 35 caixes, a veure si les pugen.
1: Quant seria més o menys el rècord habitual?
0: El rècord jo no l'he vist, però per el que m'han dit els companys, 36 caixes.
1: Pràcticament el que porteu avui aquí.
0: El que portem avui, sí, a veure si ho aconsegueixen.
1: Ningú ha aconseguit pujar totes les caixes, però sí que han pogut parlar amb d'altres dels participants. Estem amb Adrià González, participant d'aquest escala caixes. 28 caixes has pujat, déu-n'hi-do, no?
6: Sí, la veritat és que el que més ha costat no ha sigut pujar totes les caixes, sinó que ha sigut veure-se-les. No, bueno, és la segona vegada que ho faig, perquè bueno, hi ha un pique sempre entre la meva germana i jo, a veure qui fa més caixes, i bueno, ara 28 caixes no està malament, però bueno, ara veurem què fa la meva germana.
1: Adrià, què es necessita per poder participar a l'escala caixes? Com vas pujant caixa a caixa, què penses? Quina és l'estratègia que tu utilitzes?
6: Bueno, molta coordinació, perquè al final no pots perdre ritme. Al final puges un peu, un altre peu, la mà, agafes la caixa i això ho vas repetint. I, bueno, i al final no te n'adones, però vas pujant molts metres i al final la base està superlluny i el més complicat és mantenir-se bueno, estable allà dalt de tot i que no bufi cap bufarada de vent, perquè si no ja vas al terra.
1: I quan comencen a tremolar les caixes, aquí perill, no?
6: Sí, hi ha molt de perill i ja, bueno, t'has de concentrar, a relaxar i, bueno, i que tot surti bé, perquè si no, ja estàs al terra un altre cop.
1: Segona edició de l'Escala Caixes a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. Pau Lego, de 13 anys, ha estat el guanyador d'aquesta edició.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí el Via Directa d'estiu d'avui. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa, on avui hem tornat a reviure la Festa Major 2025. D'aquí una setmana tindrem la Festa Major 2026, que la tornarem a viure gràcies també a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientat a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Més

0: Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta, perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui

0: casa els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut... Bueno, jo ja no, evidentment,
0: clar,
1: però...
0: Clar.
1: Tots, la resta,
0: llavors,
1: tots.
0: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama ho va passar malament. Jo vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells, ni podies imaginar tu,
0: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí. No,
0: no
1: anaves cap
0: no,
1: aquí.
0: No, no,
1: però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem, però aquesta vegada...
0: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava a dir...
0: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
0: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
0: Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, però és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no?, allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina.
0: Imagina!
1: Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot.
0: Oh, mare, oh!
1: No, també va ser com una mica un parc llarg.
0: Un parc llarguíssim, llarguíssimíssim. Tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no un altre ja plega, mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir, abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores.
0: Moltes.
1: I els nos i les les travetes, podríem dir-ne, perquè també n'hi ha.
0: També.
1: En tots els, ara
0: sí.
1: Parlem de literatura, però això,
0: però
1: és
0: això sí,
1: generalitzat en tot.
0: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
0: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit, això per començar. Per començar, que jo, el no conèixer ningú... i a més jo sóc molt tímida i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan, ho fan.
0: Ei. I clar, a força d'equivocar-me vaig anar aprenent i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
0: I clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, doncs, a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé. Has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres. Perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens una

0: torn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
0: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
0: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
0: Apa!
1: De dos en dos.
0: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
0: Sí, sí, a veure, clar, per mi va... A veure, has dit el 97, però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
0: Que ja... Que
1: parlem
0: lluitava.
1: De publicar.
0: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
0: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
0: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no? de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera, era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me, m'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no? Amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
0: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan enviem potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat, la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglarà?
0: Què arreglarem?
1: No.
0: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal,
0: bé,
1: i en fem una altra.
0: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
0: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
0: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els trancos de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
0: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, torna a reposar.
0: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat
1: aquella,
0: a torta.
1: Aquella s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
0: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
0: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa I, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i perquè i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent, i bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava, i els que ella s'inventava, i m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo, i a més, tenia en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... també, pues, clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, pues, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
0: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
0: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
0: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, ai, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
0: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
0: Exacte. No, no, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps amb aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, no, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
0: No,
1: quan som petits volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
0: Molt lector, molt, molt lector, molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
0: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals, i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a la casa del Libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres, i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava, això era festa. Era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual... Ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però...
0: Exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més a més... Nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo crec
1: no
0: que
1: hi
0: sí.
1: Havia lloc millor per néixer per aquesta, que a més apassionada de la història, historiadora.
0: Molt, sempre m'ha agradat. Jo supero que parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam, que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho
0: no
1: tot, perquè si no, acabarem al carrer.
0: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taurf, a Montessori, i clar, de vegades quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què, i
1: tu enganxada allà a les pedres,
0: allà,
1: i
0: mirant
1: jo arribaré a l'escola.
0: Ja, sí.
1: Però ara
0: sí,
1: les
0: perquè
1: pedres.
0: Tampoc em matava, anar a l'escola. No.
1: És que és molt curiós, perquè no, i eres una mica xerraire, com jo.
0: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
0: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
0: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari, ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia. un altre, però sempre, clar, el Roques sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no en tenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
0: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la riota...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
0: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
0: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
0: Que passaves vergonya, però... Bueno.
1: Man,
0: les... Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
0: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era, xerraire, quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
0: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
0: Sí.
1: Sempre surt.
0: Això és expressar-nos.
1: Ja només de mirar-la amb ella. O sigui, estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
0: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
0: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, estàvem acostumats que a casa, si eres, si a casa teva parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes. Ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Jo és que t'escolto i no m'entra.
0: Buenos días i com està usted? I totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
0: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, amb el meu nòvio, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres. I després vaig dir, això s'ha d'acabar, això a més és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
0: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer perquè, bé, com encara vivia en Franco, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, Però però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, encara em fa enfadar, que anaves a l'escola res. Ostres. No t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
0: Vinguin d'on vinguin.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
0: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, jo ja he après en català, ja he après català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, era molt nefasta.
0: Jo tampoc, me venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques, la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
0: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, Tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava el 4, però clar, amb les matemàtiques estic...
1: Entremig.
0: Sí, clar, i llavors això jo crec que també, doncs, hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
0: I ara penso quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig incapacitar, jo mateixa.
1: Nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
0: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt amb llibre, i els teus llibres amb unes grans protagonistes a més, les dones...
0: Potents.
1: Sí,
0: ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
0: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
0: la protagonista no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
0: Sí.
1: I pioneres, a més, perquè has triat també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
0: Ai, què llegia?
1: Què llegia? Són els primers llibres que recordes?
0: Les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella...
1: Bueno,
0: clar, tot en castellà, però aquests contes ell llegia, doncs, a veure que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
0: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots. Llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, i jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
0: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ratlles a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre, que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge de TVO, d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
0: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folk i Torres.
1: Ui!
0: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folk i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
0: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles... I que escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folk i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
0: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folk i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven... en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris,
0: sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estava en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb el Folk i Torres, és curiós també.
0: Sí.
1: Això
0: també
1: és meravellós.
0: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò, un ordre, també, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
0: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val.
0: Maria del Carme
1: de la guerra.
0: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
1: Si deien nena, anava
0: bé. Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de pagar llum i amagar-ho tot. Sí, amagar-ho. Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
0: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
0: Se m'ha passat volant.
1: Curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
0: Sí, a veure, ja tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
0: Les traduccions.
1: Mira!
0: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida,
0: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
0: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
0: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida, però jo...
1: Però encara queda.
0: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus.
0: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys i tornem.
0: Som-hi.
1: Tornem a trobar. Moltes gràcies, d'acord.
0: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinant és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. El calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roura. A més, estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'has de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers, i el poble és real.
3: El poble és real. Dinant està a la Bretanya francesa. El monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
1: Bé, la història... A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans... Per això et dic... Això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Jubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui... me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que està en les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets, i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa, amb aquests secrets, amb aquests silencis... I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere... Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? Sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies, i la venjança, jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt. Però realment, després de llegir tota la novel·la, penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
1: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que, doncs, que pot tenir el jovent en determinades i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
1: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
1: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu doncs, fins i tot els ulls de poll del peus. No? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes, en tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? no del mateix, sinó de, no faig com el com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt destacat.
1: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment doncs, també han sigut nens.
1: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt... Però molt dolents, eh?
3: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
1: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant...
1: Però passen.
3: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
1: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
1: Ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè com que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una mica els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança. No? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
1: I només us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt. De debò, està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
3: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè... explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
1: Hi ha molta teca, per això jo et donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot ha estat tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
3: Ara, en aquest moment, sí, tenim, bueno, tinc un projecte acabat, també per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra, aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
4: Més?
3: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
4: Calla, calla, això m'encanta quan feu aquestes coses.
3: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
1: Ens anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres anirem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
3: A veure, gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Estiu, obre-li, trobaràs cultura.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Oh.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. Hi van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

Tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i, bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical. Va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop, influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres, precisament, els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i després de convertir-se a l'islam amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock. Un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte, és aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuem en aquest envia directe d'estiu i pràcticament a una setmana de l'inici de la Festa Major d'Estiu de Sant Andreu de la Barca. Avui, en aquest envia directe d'estiu, volem reviure la Festa Major 2025. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directe. Comencem.
2: Ara sí, cridem tots junts. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca la Festa Major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots.
1: Els gegants, l'Andreu i la Quimeta i la colla Diables de Sant Andreu de la Barca han realitzat el pregó de Festa Major 2025. Ho han fet a la plaça Ensem Clavé, una plaça plena de santandreuencs i santandreuenques que no s'han volgut perdre el pregó inicial de la Festa Major. Un cop ha finalitzat aquest pregó, hem pogut parlar amb els protagonistes, amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també amb Enrique González, que és el president de la colla de Diables.
3: Bé, primer tot, Dani, hem pogut escoltar l'Andreu i la Quimeta. Era la sorpresa que teniu guardada en el dia d'avui, eh?
4: Doncs sí, l'Andreu i la Quimeta tenien moltes ganes d'adreçar-se a Sant Andreu. Sant Andreu li ha donat molt als gegants, són molt estimats i avui han volgut tornar aquesta estima, i jo crec que els primers al·lucinats han sigut ells.
1: Com heu viscut aquest pregó des de que us van comentar que l'Andreu i la Quimeta serien els encarregats fins a arribar avui? Ja ha passat el pregó de Festa Major, no sé, esteu més tranquils?
4: Com deu suposar, molts nervis, molta responsabilitat. Què fèiem, com ho podíem fer, com podia quedar la cosa que quedés, que parlaven ells, i crec que els ho hem aconseguit. Ha quedat un pregó molt maco.
1: He compartit aquest pregó amb la colla Diables, 30 anys d'història d'aquesta entitat de Sant Andreu de la Barca, i també heu gaudit d'aquest pregó, eh?
5: Bueno, com ja et van dir en l'entrevista, teníem sorpresa, no podíem fer un pregó com sempre, com cada any, perquè els Diables sempre tenim que tenir una mica màniga ampla, i bueno, crec que ha quedat molt xulo.
1: Amb versot, eh?
5: Sí, la veritat és que ha sigut un versot molt col·laboratiu, o sigui, molta gent de la colla ha participat, i penso que, bueno, que era també un punt d'originalitat.
1: El primer president, l'últim president, l'actual president de la colla de Diables, per tant, la història dels 30 anys aquí reunida avui en aquest pregó.
5: Oh, el president actual, que esperem que no sigui l'últim, sí, que puguem gaudir dels correfocs molts anys. Però sí, sí, és molt maco perquè veus, hi havia molta gent dels inicis, i veus molta gent jove, molts nens que ja venen a tocar de tabals o que venen a fer correfocs, i és molt emotiu.
1: Com afronteu aquests 30 anys?
5: Bueno, moltes ganes de fer coses i de posar en marxa noves seccions per seguir creixent.
1: Des de la colla Diables, l'Andrea Quimeta, d'aquests 30 anys, la celebració no es queda amb aquest pregó, perquè el dia 27 ja teniu preparat alguna història.
4: Doncs sí, el 27 l'Andreu i la Quimeta celebraran el seu aniversari i han preparat una festa grossa al Parc Central durant tot el matí.
1: Com una boda o no?
4: No donarem moltes més pistes, no. És una celebració d'aniversari.
1: Felicitats als dos.
5: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Un pregó amb molta intensitat, i amb molta intensitat també l'ha viscut l'alcalde Marc Giribet i també el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, estem amb l'alcalde Marc Giribet, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, ja han començat la Festa Major amb aquest pregó, amb aquestes dues entitats, la colla Diables, l'Andreu i la Quimeta. Venim del pregonet també de Festa Major amb Bosc de Somnis. Ja ha començat la Festa Major.
6: Ha començat, i perdona que et digui, Jordi, ha començat amb una emoció. O sigui, acabem de sortir ara mateix del balcó. Jo no sé si és l'adrenalina ara mateix, però la plaça plena, moltíssima il·lusió. Les entitats totalment cohesionades, també amb els grups de la Gincama que han vingut amb aquesta prova zero. Molta emoció.
1: Sobretot en el seu discurs a la part final, doncs reclamant que els santandreuencs i les santandreuenques s'ho passin molt bé en aquesta Festa Major i, com sempre, amb respecte a seny.
6: Entre tots fem una Festa Major, que ens ho passem bé, que ens divertim, que tinguem respecte per tothom, però sobretot que ens sentim orgullosos del tros de ciutat que tenim, de la societat que tenim, de les entitats que tenim i de l'emoció i les ganes amb la qual la gent de Sant Andreu viu aquesta Festa Major. Per tant, això és impressionant.
3: Andreu Mitjan, regidor de Cultura, com ha vist aquest inici de Festa Major?
7: És al·lucinant, la marxa, la plaça saltant, brincant, és molt bé, és un inici molt emocionant. Estem molt orgullosos d'aquest inici, començar ja amb tanta força aquesta Festa Major, i ara vinga, doncs, als concerts, cap a dalt a l'esplanada, i a saltar, a prendre alguna cosa, sopar, i molta marxa.
3: Finalment ha saltat la sorpresa, hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta.
7: Sí, ja van tenir que anar una mica a logopeda, perquè 30 anys sense poder parlar, doncs, els he costat una miqueta, però la veritat és que molt bé, estem molt orgullosos, i a més això, que dues entitats de cultura tradicional tan fortes hagin arribat a 30 anys, és un orgull per la ciutat.
3: I ara 4 dies de festa, eh?
7: 4 dies de festa, això amb respecte, però passar-s'ho tot, tothom molt bé, hem fet activitats per totes les edats, des dels més petits, el parc central de 0 a 3 anys, que cada matí tindran activitats i les tardes tindran també espectacles, com pel jovent, per la gent gran, pels que els agrada el rock a l'Ermita, revivint el rock Andreu, vull dir que serà una Festa Major, crec, espectacular.
3: Un pregó de Festa Major on hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta, que han estat protagonistes del pregó.
8: I bé, ara demanem una mica de silenci, perquè, com he dit, arriba la màgia a Sant Andreu la Barca, i per primera vegada a la història, l'Andreu i la Quimeta tenen veu. Així doncs, Andreu i Quimeta, endavant.
9: Quimeta!
10: Què et passa, Andreu?
9: M'ha donat una estirada al cavallet. Quin mal!
10: Doncs estrenya't els cargols o el que vulguis, però sobretot recupera't, perquè demà tenim trobada.
9: Entesos, entesos! Quimeta!
10: Què et passa ara, Andreu? No et farà pas mal la fibra de veredidre, oi?
9: No pas, però m'acabo d'adonar que hi ha un munt de gent mirant-nos. Que hi saps alguna cosa?
10: Oi tant! Aquesta gent ens mira perquè aquest any fem el pregó de la Festa Major, ja que celebrem el nostre 30è aniversari!
9: 30 anys han passat! Si sembla que va ser ahir que vam sortir del taller. Quimeta!
10: Oh, i no hi ha hagut temps de pair-ho, ja que entre viatges per Espanya, escapades a Andorra, excursions per tot Catalunya i fins i tot pujades a Montserrat, no ens n'hem adonat.
9: I és que gràcies als nostres músics, portadors i portadores, veiem per tot arreu, guanyant-nos des de les 3 dècades, les mirades sorpreses dels infants. I molts que feien quan eren petits els nostres inicis, avui ho fan de la mà dels seus.
10: Nosaltres, que representem la cultura popular, volem reivindicar que som molt més que festa i passar-ho bé, que darrere de cada ball, de cada cançó, de cada acte, hi ha molt més, que també som compartir moments, somriures, abraçades i retrobraments. És la suma de tot això els que ens fa tan especials.
9: Per això, nosaltres, tantes festes majors hem vist, us desitgem que la gaudiu i compartiu, perquè a tots aquests moments són un regal.
10: Per molts anys, ballant
9: i celebrant molt bona Festa Major.
11: Un fort aplaudiment per l'Andreu i la Quimeta. I des d'aquí m'agradaria que fessin un fort aplaudiment a la Montse i al Miquel, que són els que han posat la veu, l'Andreu i la Quimeta, que són els més portadors que va portar el primer dia els gegants, l'Andreu i la Quimeta.
3: Els castellers de la Droga també han participat en aquest pregó de Festa Major i també, com no, els altres protagonistes del pregó de Festa Major són els Diables de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren 30 anys d'història.
11: La plaça és vostra.
12: Ja som aquí, i aquí ja hi som. Avui els Diables fan tremolar el balcó, que enguany estem d'aniversari. Venim amb trons, guspires i pregó incendiari.
13: Ens fa molta il·lusió tenir la veu de la Festa Major. Ens falten les paraules per parlar de tot. Ha costat arribar, hem hagut de suar, però res ni ningú ens farà aturar.
12: No patiu, alcalde ni ajuntament. Avui no venim a fer cap escarment. Que aquest no és dia de criticar, sinó per riure, ballar i cremar. Bravo.
13: Per fi ha arribat l'hora de soroll i gresca. 30 anys de pólvora i frum a la fresca. La plaça s'omple de foc i tempesta. I és que els diables estem de festa.
12: Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí... Perdoneu, és que si no, no escolto res jo aquí. Torno a començar aquesta. Ens omple...

0: Can. El foc ens uneix, però ser diable és una manera de fer. La pólvora ens crema la pell i ens omple els pulmons. Ser diable és mirar, és sentir, és ser, és dansar entre cuspires, foc i el soroll dels trons.
1: Diable som i serem, i amb foc al cor ho viurem. Que corri el vi i encengui l'ambient. La nit és nostra i la plaça tremola. Surten espurnes que ballen i plouen.
0: Que sonin els tabals i s'encenguin les forques. La nit s'il·lumina, s'encenen les torxes. Les espurnes salten sota les cascades i els diables ballen entre flames i mirades.
1: Demà al correfoc sigueu tots convidats, però recordeu protegir-vos bé aquests caps. I és que no seria la primera vegada que les palmeres del poble surten amb alguna cremada.
0: Felicitats també a l'Andreu i la Quimeta, que també estan d'etiqueta. I esperem molts anys poder celebrar tradició i caliu sense mai acabar.
1: Visca Sant Andreu de la Barca, visca la colla de diables,
2: visca.
1: I visca la festa major,
2: visca.
0: I visca la mare que ens va parir, collons!
3: I finalment el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha posat punt i final al pregó inicial de la Festa Major 2025 amb l'Andreu i la Quimeta, que per fi hem pogut escoltar les seves veus, els gegants de Sant Andreu de la Barca i, com no, la colla de diables celebrant aquests 30 anys d'història.
4: Bona tarda, Sant Andreuencs i Sant Andreuenques, i molt bona Festa Major. Deixeu-me abans de res donar la benvinguda als diables, als gegants, però també als grups de la gincama que aquest any fan 30 anys. És... M'encanta el color groc. Escolteu, aquesta plaça fa molt de goig, any rere any, festa major rere festa major, està més plena de vida que mai. Moltíssimes gràcies, Sant Andreu! La cultura popular és fonamental, perquè explica qui som i com som. Ens fa poble, ens cohesiona. I si coneixem i participem de les nostres tradicions, com són els gegants, com són els diables, o com potser és també la gincama nocturna, ens sentim orgullosos i orgulloses de Sant Andreu de la Barca. Ara ja em diuen que no cridi perquè em quedo sense veu, o sigui que intentaré no cridar. Escolteu, això és el que volem des de l'Ajuntament, construir conjuntament amb tots i totes vosaltres la ciutat del segle XXI orgullosa d'ella mateixa, que celebra les seves tradicions, però que també mira el futur. I per això vull fer una última crida i vull que m'acompanyeu. Vull que viviu la Festa Major amb orgull! Vull que viviu la Festa Major amb estima a la ciutat. Us convido a viure la Festa Major en respecte a tothom. I en recordeu-vos, la Festa Major és possible gràcies a les entitats i al teixit associatiu de la nostra ciutat. Per ells també.

0: celebrem tots junts. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca la Festa Major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots.
1: El pregó de Festa Major que va donar inici a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca i també amb la colla de Diables. Abans, Vostres Somnis iniciava la Festa Major petita amb el seu pregó al Parc Central.
2: El pregonet a càrrec de Bosc de Somnis ha donat el tret de sortida a la Festa Major petita al Parc Central de Sant Andreu de la Barca. L'Associació pel Desenvolupament d'Infants amb Capacitats Especials i amb motiu del seu desè aniversari ha iniciat la festivitat pels més petits. L'acte també ha comptat amb la participació dels gegantons, els castellers de la Droc i els ous de drac de la colla de Diables. La directora de Bosc de Somnis, Sílvia García de la Plaza, ha pronunciat un pregó emotiu, alegre i reivindicatiu que ha marcat l'inici de quatre jornades plenes d'activitats i espectacles al Parc Central. Comptem amb Sílvia García, que ens explica què suposa per Bosc de Somnis la Festa Major.
3: Doncs és un acte de celebració i un acte de commemoració de tota la feina feta durant aquests anys, haver-nos donat l'oportunitat de poder fer el pregonet de la Festa Petita i haver estat invitats a tots els actes que fa l'Ajuntament.
2: Quins valors representa Bosc de Somnis?
3: Doncs el principal, empatia, amor, sinceritat i sobretot ajuda.
2: Per què és tan important Bosc de Somnis per Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs perquè som la primera entitat que va néixer aquí fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de poder ajudar a infants, joves i famílies amb diversitat funcional, i som ara mateix l'única entitat de les tres que formem part de l'àmbit social del poble que ens dediquem a persones amb diversitat funcional que podem fer teràpies amb aquests infants, diversos tipus de teràpies, ajudes a famílies, assessorament, suport, i a més doncs fem una tasca social aquí al poble on, bueno, intentem construir un Sant Andreu per tothom.
2: Quin missatge heu volgut llançar amb el pregonet a Sant Andreu de la Barca per iniciar la Festa Major petita?
3: Doncs que tot i que la mirada envers les persones amb discapacitat ha canviat i està sent cada vegada més àmplia, doncs necessitem continuar treballant aquest aspecte per fer-la del tot inclusiva.
2: Quin desig li demanaria en aquesta Festa Major?
3: Doncs que doni oportunitats a tots els infants i joves tinguin una discapacitat.
2: Després del pregonet, la cercavila de Festa Major ha desfilat pels carrers de Sant Andreu fins a la plaça d'en Cercle B, on s'ha pronunciat el pregó, una passejada que ha comptat amb els gegants, els diables i els castellers.
4: I continuem aquest pregó amb una entitat i unes persones que ens fa molta il·lusió que siguin ells els encarregats de fer el pregonet de la Festa Major. Pepita, ells són els nens i nenes del Bosc dels Somnis, una entitat que fa 10 anys i durant aquests 10 anys han fet una gran feina a Sant Andreu de la Barca. Per això us demano un fort aplaudiment i que s'acostin els protagonistes per fer el seu pregó.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda a tothom.
7: Bona tarda. Bona tarda.
8: Bona tarda a tothom. Nosaltres som Bosc de Somnis, una entitat que va néixer ara ja fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca i que treballa amb i per infants i joves amb diversitat funcional i les seves famílies. A la nostra entitat no només treballem fent intervencions terapèutiques, activitats de lleure o treballs específics de suport i acompanyament amb les famílies, sinó que també treballem amb un projecte social destinat a fer Sant Andreu de la Barca més inclusiu, més sensible i per tothom. I això no seria possible sense aquelles famílies que treballen totes les setmanes per a que tots aquests projectes puguin florir.
6: Aquest any fem 10 anys i estem molt contents de poder ser els protagonistes del pregonet de la Festa Petita Major. Aquí, a la Festa Major Petita, trobareu moltes activitats per als més petits de la família on podreu gaudir i passar-ho d'allò més bé.
9: A qui li toca?
10: Visca la Festa Major. Una, dos i tres.
8: Visca la Festa Major!
1: Amb el pregonet començava la Festa Major Petita i al vespre l'ermita de Santa Madrona va donar lloc al Rock Andreu, que tornava en aquesta festa de Sant Andreu amb el concert de tres grups locals, Crom, Warm Hotel i Six. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Festival de Música Rock and Roll torna a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca amb grups locals. Chrome, Warmotel i Six han fet vibrar els santandreuencs que s'han acostat a l'ermita de Santa Madrona. Hem parlat amb els músics, que ens han explicat la importància de mantenir viva la música local i el plaer de participar en la reedició de Rock and Roll. Parlem amb Víctor Grey, de Chrome.
11: Doncs s'ha d'una sorpresa que en Satur hagi comptat amb nosaltres, amb un equip local, amb un grup local, i la veritat, amb moltes ganes, molta il·lusió. Ja fa molt de temps que vam tocar nosaltres a les festes de Sant Andreu de la Barca, amb una edició que vam gravar fins i tot un disc. L'Ajuntament va promocionar un disc per fer una mica de salut i tal, i no sé, molt bon ambient, bona distribució, no sé, d'equip, i molt bé, molt contents, la veritat.
2: Quines sensacions teniu en aquest concert?
12: Bueno, hace mucho tiempo que esperábamos que el Rock and Roll se volviera a hacer porque se echaba de menos. Estamos súper contentos de que ayuden a las bandas locales y traigan de fuera bandas no conocidas. Es una manera de promocionarnos todos y de esparcir la cultura que tiene y se produce en la zona local, ¿no? Yo espero que con esto sea el principio de una nueva larga saga de Rock and Roll.
2: ¿Por qué el rock es el mejor género? Porque me imagino que defenderéis que el rock es de los mejores géneros.
13: Por supuesto, ¿no? Yo creo que el rock es un poco parte... Tiene muchos matices como la vida misma y tiene una riqueza de ideas y que transmite y emociones que otras músicas a lo mejor se limitan más en las ideas que transmiten y en las emociones.
2: ¿Cuál es la canción más mítica de vuestro grupo?
11: Bueno, de hecho, en esta edición estrenamos dos canciones propias. Esperemos que esas dos canciones propias sean la más mítica. Una es Dios Menor y otra es una sorpresa que desvelaremos durante la noche, y esperemos que realmente se conviertan en las favoritas de la noche de nuestro público, claro.
2: ¿Queréis hacer un llamamiento para que la gente se acerque?
12: Claro, a todo el que le guste la música en vivo, que yo sé que es mucha gente, pero a veces da un poco de pereza, que se vengan para aquí. No está tan lejos, aquí no molestamos a nadie y podemos estar de fiesta hasta que reventemos.
2: También contad con el guitarrista y el vocalista de Six.
14: Bueno, nuestro estilo es groove metal. Es metal de la época de los 90, del 2000, estilo Sepultura, Fear Factory, de toda esa década.
2: ¿Cuáles son vuestros hits?
15: Y los hits pues sería pues Vacío, Ansiedad, Triste Realidad. Es lo que más o menos en directo funciona.
2: ¿Qué representa para vosotros participar en esta iniciativa?
14: Hombre, para nosotros, sobre todo para mí, que soy vecino de San Andreu de la Barca, un orgullo y súper contento de estar aquí. Llevamos años desde que tenemos la banda intentando. Yo le comentaba a Satur, a ver cuándo vuelves a hacer el Rock Andreu, que esto es una pasada. Y cuando empezó a resurgir esto, pues mira, cuenta con nosotros y estamos súper contentos y súper felices de estar aquí.
2: ¿Estáis contentos con la acogida que está teniendo? ¿Esperáis que venga mucha gente?
14: Yo creo que sí, que se va a venir. A ver. Años atrás no se ha llamado Rock and Roll, pero ya han venido grupos de rock, como vino Funquillo, Lagartija Nick, este año viene Yu, este año ha contado con nosotros para hacer el Rock and Roll, que eso está muy bien. Entonces, yo creo que sí, que la gente, antes, cuando yo era pequeño, que soy de aquí de toda la vida, al Rock and Roll venía mucha gente, o sea, y se está volviendo a empezar a crear ese gusanillo, porque San Andreu ha sido muy rockero.
2: ¿Hacéis un llamamiento a que la gente se una y vuelva a venir al Rock and Roll?
16: Dale.
14: Sí, sí, por supuesto. O sea, esto, la iniciativa que tiene tanto el Ayuntamiento como Radio San Andreu, como Satur, que es casi más el que organiza todo esto, pues es una iniciativa espectacular. O sea, que vuelva un poco el rock, ¿sabes? Tanto aquí a San Andreu como a otros pueblos o a otras zonas, porque es que se ha perdido totalmente. Parece que está empezando a resurgir y eso es bueno.
2: Finalment, Warmotel ha fet una crida a defensar la música en viu local.
17: Creo que es mucho mejor ver algo en vivo que no algo grabado. Seguramente que está el que le interese ir a bailar que no opine lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar diferente siempre, claro.
1: I a les 11 del vespre, a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, arrencava el concert de Mama Duixa i també de la senyora Tomasa.

La senyora Tomasa i Mamaduixa van ser els protagonistes de l'escenari central de l'Avinguda Constitució el divendres a la nit. La senyora Tomasa, amb el seu mestissatge sonor i la seva energia, va fer ballar i cantar centenars de persones reunides a l'Avinguda Constitució amb un concert que va començar a les 11 del vespre i es va allargar ben entrada la nit. La seva fusió de salsa, timba, drum bass i sons urbans van convertir l'espai en una autèntica pista de ball. La formació barcelonina va presentar les cançons del seu darrer disc, 1040, on reflecteixen les experiències d'una gira internacional de més de 1.000 dies. La senyora Tomasa va fer vibrar Sant Andreu de la Barca amb una nit de mestissatge i també d'energia, una banda formada a Barcelona l'any 2012 que s'ha convertit ja en una de les bandes més innovadores de l'escena musical espanyola. El seu so barreja ritmes llatins com la salsa o el bugalú amb l'electrònica moderna. També música house, creant un estil propi i també global, amb àlbums com Corazón, Bombo i Son del 2014, Nuestra Clave del 2017 i Alegre pero Peligroso del 2020, doncs formen part de la discografia de la senyora Tomasa, que va actuar a Sant Andreu de la Barca obrint, musicalment parlant, la Festa Major 2025.

El pop urbà de Mama Duixa em va convèncer amb la seva proposta musical fresca i enèrgica, ritme de Ketxevere i de Riqui Tí, dues cançons populars de Mama Duixa. El músic en barceloní va actuar a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, oferint un espectacle que va combinar música urbana, pop electrònic i lletres plenes d'ironia i també de crítica social. Consolidat com una de les veus més originals de l'escena catalana actual, Mama Duixa va presentar les cançons del seu primer disc, La Criolla, de l'any 2025, un treball que ret homenatge a la Barcelona bohèmia dels anys 20 i que destaca per un so fresc on es barreja amb pop electrònica i cançó d'autor. Temes com Catalan Society han brillat per al seu to irònic i crític, retratant amb humor i complicitat costums i icones catalanes. Mama Duixa, com dèiem, va actuar a Sant Andreu de la Barca, també en cançons com Vitamina de l'amor o la ja més coneguda Ketxevere.

0: veure que chévere.
1: I el divendres la festa va finalitzar a la Clota, on els més joves van poder gaudir fins a altes hores de la matinada d'una festa doncs, dedicada per ells.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Com és habitual, els dissabtes de festa major arrenquen ben d'hora a les 9 del matí amb les matinades de l'agrupació cultural Aigüestoses. En aquesta ocasió, amb la participació dels grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de la Droc. La trobada i la sortida va ser a la plaça 11 de setembre. Va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca per finalitzar a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert. I a les 9 també arrencava una altra activitat tradicional de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la cursa d'eslot en el Centre Cívic del Palau.
3: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca ha organitzat la tradicional cursa d'escalèstric. El Centre Cívic del Palau ha acollit l'activitat oberta per tots els nens i nenes de 3 a 13 anys. El secretari del club, Miguel Ángel García, ens ha explicat aquesta tradició i com funcionen les pistes i els cotxes.
4: Cariñosamente somos unos frikis que no, que bueno, que desde pequeñitos jugamos al escalestri porque no teníamos consola, o jugabas al balón, jugabas a fútbol o jugábamos a escalestri o a juegos de mesa, que era lo que había en nuestra época, ¿no? Y bueno, nos gusta mucho, esto nos une, organizamos carreras, los coches con los que organizamos carreras no tienen nada que ver a los coches comprados porque bueno, luego todos estos coches requieren una preparación, requieren un tiempo y luego los tienes que ir rodando, tienes que ir ajustándolos, afinándolos, ¿vale? Y después lo que es, bueno, lo que es el hobby aquí, aparte de esto, bueno, consiste en que, claro, consiste en correr mucho, intentar no salir e intentar no salirte, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que corremos ya con unos mandos más preparados que no cuando tú te compras una caja de escalestri, ¿vale? Que son mandos de correr y frenar. Los mandos que con los que corremos aquí son mandos electrónicos, son mandos más caros. Tú puedes variar la potencia que le quieras dar al coche, tú puedes variar el freno, le puedes poner más freno, menos freno, en fin, tiene toda una serie de cosas que no tiene nada que ver al mando cuando lo tenemos en casa. Y lo demás, bueno, consiste en venir, rodar y dar muchas vueltas, y ya te digo, y esto nos sirve un poco, bueno, pues para juntarnos aquí, normalmente los viernes por la noche solemos hacer carreras, quedamos para cenar y pasamos el rato y la carrera.
3: Muy bien, pues cuenta a la audiencia que quiera acercarse aquí, que quiera venir con los niños, ¿qué normativas tiene el escalestri? Es decir, ¿vendrán aquí los niños y si se les sale la primera curva, que se vuelve a poner? ¿Cómo funciona esto?
4: Vale, bueno, hoy, a ver, evidentemente las carreras son para niños. Ya de entrada les vamos a bajar el voltaje en la pista, básicamente porque ellos no, lo de frenar el coche no lo entienden. Entonces, claro, se salen mucho y entonces ellos ya van a correr con un voltaje más bajo. Nada, yo animar a todos los padres que vengan, que traigan a los críos aquí. Aquí alrededor de la pista va a haber una serie, vamos a ver unos cuantos de nosotros que vamos a cubrir unos puestos específicos alrededor de todas las pistas y cada vez que ellos se salgan les vamos a colocar el coche.
3: El Centre Cívic romandrà obert tot el matí per acollir les famílies que vulguin acostar-se i endinsar-se en aquest món del motor, però sense gasolina.
1: La plaça 11 de setembre va acollir el dissabte de festa major una ludoteca organitzada per All Language School amb la col·laboració del Dado Enroscado i també per la botiga Matom Store. Una jornada que va servir també per celebrar dos tornejos, el torneig de Carcassonne i el torneig de Carcassonne Junior. Pel que fa a aquesta categoria del Carcassonne Junior, el guanyador va ser Edu Muñoz, de 8 anys, que va guanyar aquesta nova edició. Pel que fa a la categoria d'adults, la guanyadora va ser Míriam López, que és la nova campiona de la 11a edició del torneig de Carcassonne de Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un torneig del popular joc de taula. De fet, durant tot el dia, les persones que es van acostar a la plaça 11 de setembre tenien disponible una ludoteca on van poder provar diferents jocs de taula.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en el Parc Central arrencaven les activitats de la Festa Major Petita i ho feia amb un laberint gegant amb jocs de construcció i un espai per a nadons.
3: La Festa Major Petita s'ha omplert d'infants per arrencar les activitats que han iniciat aquest dissabte. Per segon any consecutiu, la festivitat pels més petits compta amb una zona per a nadons de 0 a 3 anys. Les nenes i els nens ja han pogut començar a gaudir de la seva Festa Major amb un espai de jocs gegants de fusta molt originals i divertits per a totes les edats. També s'ha estrenat el laberint gegant ple d'enigmes que cal resoldre per avançar i poder sortir-ne. Finalment, l'espai Apicirc, per nadons, un joc d'espai sensorial al voltant del circ i les abelles. La regidora Anna Serra ha donat detalls de la primera jornada de l'espai situat al Parc Central, com també l'actuació teatral que acollirà la Festa Major Petita a les 7 de la tarda.
0: Doncs mira, iniciem la Festa Major Petita amb tot de propostes perquè les famílies vinguin a gaudir amb els seus infants. Tenim espai de nadons de 0-3, un espai molt acollidor on hi ha petites cabanes amb gespa artificial que els nadons poden bellugar-se amb tota tranquil·litat. I diferents propostes en cadascuna d'elles adaptades pel seu desenvolupament. Per tant, bé, un espai molt, molt xulo i que ara mateix està tenint molt d'èxit i està ple de famílies amb els seus nens i nenes. També tenim un altre espai que són per fer més jocs col·laboratius entre infants o infants i famílies i un gran laberint que també és molt divertit pues, per investigar i perdre's una estoneta a la nostra Festa Major.
3: Quina afluència de nens i nenes espereu durant aquestes jornades de Festa Major Petita?
0: Doncs esperem molta participació, de fet ja ho estem veient. Ara bé, encara és ben d'hora al matí i ja tenim el Parc Central ple de famílies i per tant esperem que l'afluència de gent sigui doncs, en aquesta línia no? Durant tota la Festa Major i la Festa Major Petita. Molta participació i animació.
3: Segon any consecutiu que hi ha activitats pels nadons de 0 a 3 anys. Quina acollida està tenint per les famílies que tenen els més petits?
0: Les famílies és una cosa que ens demanen molt, que és més activitats per la petita infància, que també permet conciliar amb altres nens una miqueta més grans. No? Poder fer activitats amb tota la família passa per poder tenir propostes pels més petits i petites. I des de que estem a l'Ajuntament, és una de les nostres prioritats, poder oferir aquests espais familiars.
3: Avui hi haurà un espectacle, si no me'l recordo a les 7. Explica'ns en què consistirà aquest espectacle i quina funció faran.
0: Aquest és un espectacle per tots els públics. És un espectacle de pallassos, Forat amb el pallasso Dudu Arnalot, i és un espectacle molt divertit. Així que aprofitem que a les 7 de la tarda ja no fa tanta caloreta, tindrem aquí espai molt agradable per poder passar la tarda i bé, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants i que s'ho passaran d'allò més bé.
3: Alguns pares i mares també ens han explicat com és d'agrair tenir un espai per la canalla, a l'ombra i ple d'activitats pels més menuts de la casa.
5: Sí, per les activitats infantils, perquè ens agrada molt els jocs de fusta i perquè bueno, fa una miqueta d'ombra aquí i aquí s'està bé.
6: Bueno, pues la verdad es que está muy bien porque no es algo que tengan habitualmente, que solo es ahora en las fiestas y les hace mucha gracia ver cosas diferentes y jugar con cosas diferentes y se lo pasan muy bien y pasan la mañana entretenidos.
1: Durant tot el cap de setmana, activitats en el Parc Central amb activitats adreçades per als més petits en aquesta Festa Major Petita. I el dissabte de Festa Major vam comptar amb la 20a edició de la trobada de l'Ètnia, una de les gegantones de l'agrupació cultural Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Si el divendres els gegants eren protagonistes amb el pregó de Festa Major, el dissabte el protagonisme es va cedir a l'Ètnia. I si els gegants de Sant Andreu de la Barca estan celebrant el seu 30è aniversari, també xifra rodona de la celebració de la trobada de l'ètnia. De fet, ha estat ben acompanyada per la Bruixilda i el Cagacalces, a més de diferents colles convidades, com els gegants Teresina i l'Oriol de Can Oriol, de Rubí, els gegants Pere el Gran i Constança de Sicília de l'Hospitalet de Llobregat, la Lola i l'Eurir del Capgròs de Pinar de Rubí, el Salvador i la Montserrat d'Olesa de Montserrat, que han format part d'aquesta 20a edició de la trobada de l'ètnia. N'hem parlat amb Dani Perea, el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
7: Doncs sí, i molt contents que vagin passant i de tenir l'ètnia, que és el nostre primer eslabó, el nostre primer punt on poden començar els nens més petits a portar gegants i anar aprenent per després acabar portant l'Andreu i la Quimeta.
1: Suposo que en aquests 20 anys molta gent ha portat l'ètnia, no? I avui en dia també, no? Avui en dia amb un mateix recorregut, amb una mateixa trobada, són diverses les persones que porten aquesta geganta.
7: Doncs sí, per sort tenim sempre 3 o 4 nens i nenes que poden portar l'ètnia, i molts dels portadors de l'ètnia que fa uns anys la portaven, a dia d'avui estan portant l'Andreu i la Quimeta. Els anys van passant.
1: 30 anys la traiem al pregó de Festa Major, inaugurant la Festa Major amb l'Andreu i la Quimeta, suposo que per la colla, tot un orgull, no?
7: Doncs sí, arriba que l'Andreu i la Quimeta tinguin 30 anys, és un orgull que representin Sant Andreu de la Barca allà on anem, i nosaltres molt contents, amb ganes de celebrar l'aniversari ben aviat.
1: Fa poc veu estar a Andorra.
7: Sí, aquest any fins i tot hem anat a Andorra. Ha sigut una trobada molt especial a Sant Julià de Loira. Ens ho vam passar molt bé i esperem ara el retorn de la trobada, que vindrà el dia al desembre, la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
1: Suposo que amb aquesta celebració d'aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, això també us impulsa a vosaltres i us ajuda a potenciar la vostra colla i sobretot animar aquí a gent que potser està pensant si participar o no, si apuntar-s'hi o no, que finalment s'hi apunti, no?
7: Doncs és la idea. A la colla hi cap tothom. Necessitem tot tipus de persones, gent que pugui portar, músics, gent que vulgui acompanyar-nos, pura i simplement gent que col·labori amb el que sigui de les activitats que fem, sobretot portadors, des dels més petits als més grans, és el que ens interessa i el que ens agrada, perquè sense ells, realment els gegants i gegantons no poden sortir al carrer.
1: Avui aquí en aquesta trobada de l'ètnia heu estat ben acompanyats.
7: Doncs sí, han vingut els gegants de Can Oriol de Rubí, els gegants del Manotes de Tro de l'Hospitalet de Llobregat, els gegants del Pinar de Rubí i els d'Olesa de Montserrat, juntament amb l'ètnia, la Bruixilda, l'Andreu i la Quimeta, com cada any.
1: Diferència de les trobades geganteres de la Festa Major d'estiu a la Festa Major d'hivern. Aquí tenim la trobada de l'ètnia. Diferències entre una i altra i similituds?
7: Similituds, que els gegants estan al carrer, que la il·lusió de la gent és la mateixa, les cares dels nens són les mateixes, però l'ètnia és una trobada pensada pels nens, pels més petits. L'ètnia és el gegantó més petit, com ja he comentat, és el gegantó que poden portar els nens petits, i aquesta trobada és especial pels nens petits, ens fa especial il·lusió en aquest sentit. La trobada d'Andreu la Quimeta seria la trobada formal, la cosa sèria dels gegants.
1: Geganta nova, que també ha participat avui aquí, la de l'agrupació de joves que es va presentar fa unes setmanes, uns mesos, aquí a Sant Andreu de la Barca, que és la perla del Llobregat. Com heu rebut aquesta nova geganta, que també neix de Sant Andreu de la Barca, i en aquest cas a iniciativa d'una entitat com l'agrupació jove?
7: Doncs amb moltíssima il·lusió. Els gegants, quants més millor. Hem estat supercontents que hi hagi un gegant més a Sant Andreu de la Barca, i, òbviament, els havíem de convidar a venir avui, que les trobades al poble, per poc que hi puguem, que hi siguin també amb nosaltres.
1: Dani, propera cita, 27 de setembre, Parc Central.
7: Doncs sí, aquell dia convidem a tothom a venir a l'aniversari de l'Andreu i la Quimeta. Aquell dia la farem grossa per celebrar el seu 30è aniversari.
1: Tindrem temps a través de la ràdio de parlar d'aquest aniversari.
7: Òbviament, i anirem dient cosetes.
1: I a la trobada de l'ètnia hem trobat a la Clara i a la Gala. Són les dues portadores de l'ètnia que ens han volgut explicar als micròfons de Ràdio Sant Andreu la seva experiència. I vosaltres, com porteu l'ètnia? Us entreneu abans o no?
8: No, jo no. Jo tampoc.
1: Però us agrada portar l'ètnia?
8: Sí.
1: Per què?
8: Perquè així podem portar una geganta i si... I ja està.
1: I no us fa por la geganta?
8: Bueno, el primer cop que la portes, doncs sí, una mica fa cosa, però després ja t'has acostumat i ja està.
1: Però tu ja l'has portat més d'una vegada, no, la geganta?
8: Sí.
1: I què és el que més t'agrada quan portes la geganta?
8: Fer-la ballar.
1: Fer-la ballar. I com la fas ballar?
8: Bueno, doncs fent el ball, que fa anys que està muntat, i fent salts o rodar.
9: I ho sabeu molt bé, no, el ball que heu de fer?
8: Sí. Sí? Sí.
9: I quan esteu a dintre, què és el que veieu vosaltres? Això sempre ho he preguntat a la gent que porta els gegants. Quan esteu allà dintre, què veieu?
8: Algunes...
9: Veieu a la gent?
8: Sí, perquè tenim un quadradet que podrem veure.
9: Sí?
8: Sí.
9: I tu també portes molt de temps portant l'Ètnia, no?
8: Sí, sí.
9: I jo crec que si us pregunto a vosaltres quin és el millor gegant o geganta de que tenim aquí a Sant Andreu, segurament que en direu l'Ètnia, no?
8: Sí.
9: Sí?
8: Sí.
9: Ja sabeu que l'Andreu la Quimeta fa 30 anys.
8: Sí, el meu pare va ser fundador.
9: Sí? I quin missatge li donaria a vosaltres, a l'Andreu i la Quimeta, per aquests 30 anys?
8: Que us estimem i que ho passeu bé. Doncs que són com la nostra cultura, són les coses que ens marquen, les coses que ens fan referència. Una cosa que és com si fóssim nosaltres, les coses que hem creat nosaltres.
9: Molt bé aquest missatge que has fet, eh? No sé si us atreviríeu ara, ja que l'Andreu i la Quimeta fan aquests 30 anys, que entre tots cantem alguna cançó d'aniversari, no? Us sabeu alguna cançó d'aniversari que puguem cantar entre tots per felicitar aquests 30 anys? Vinga, una, dos i tres, ja!
8: Felicitats, moltes felicitats.
1: Felicitant a l'Andreu i la Quimeta dels seus 30 anys, aquestes joves portadores de l'Ètnia que també han volgut participar en el dia d'avui. I també ha estat present una altra geganta molt especial a Sant Andreu de la Barca. Estem parlant de la Perla del Llobregat, una creació de l'agrupació de joves de la ciutat.
10: Soc Gorka Pedrosa i soc soci de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca.
9: Bé, avui presents en l'agrupació de joves amb aquesta trobada de l'Ètnia amb la Perla del Llobregat, que és la vostra geganta, la vostra geganta queer, que es va presentar ja fa unes setmanes, i avui torna al carrer.
10: Correcte, amb moltes ganes de treure-la de nou. Estem molt contents de que l'agrupació cultural d'Aigües Toses, d'aquí de Sant Andreu de la Barca, ens hagi convidat. Per nosaltres és un plaer, perquè al final doncs, vam fer la geganta no només per visibilitzar el col·lectiu travesti i les drag queens, sinó queens i king també, sinó també per mostrar també pues, mostrar-la al carrer i que la gent vegi també que hi ha altres maneres de gegants i altres... vull dir que no són... figures culturals ni personatges, sinó que també hi ha altres gegants que formen part de, i que també formen part de la societat.
9: Quina ha estat la rebuda de la Perla del Llobregat que és Sant Andreu de la Barca? Com ha estat aquesta rebuda?
10: Doncs molt bé, el dia de la presentació, que va ser justament el 28 de juny d'enguany, a la presentació va venir moltíssima gent a rebre-la. I la veritat que la rebuda ha sigut molt, molt xula. La veritat que no ens esperaven tan rebombori. Sí que és veritat que a xarxes socials va haver alguna polèmica, comentaris doncs, bastant fora de lloc i que ens va espantar una miqueta, però a nivell poble la veritat que la rebuda ha sigut espectacular.
9: Des de l'agrupació de joves, quin missatge doneu a l'Andreu i la Quimeta ara que aquest any fan 30 anys?
10: Doncs nosaltres encantats de compartir aniversari amb ells. Enguany presentem la Perla, vull dir que anirem més o menys a la part d'anys i res, per molts més anys i que podem, si pot ser en un futur i si tenim gent, doncs també mostrar-la amb l'Andreu i la Quimeta juntament.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha parlat amb d'altres participants d'aquesta 20a edició de la trobada de l'Ètnia.
11: Em dic Gabriel i sóc de la colla de Gegants d'Olesa.
9: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants que tenim avui aquí a Sant Andreu de la Barca d'Olesa.
11: Bàsicament, aquests gegants són els nous que a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat tenim uns altres, que són els antics. Estan fets, bueno, amb una altra estructura i tot. I aquests, bàsicament, es diuen Montse i Salvador. I, bàsicament, aquests és com a... com una senyora rica i aquest és com un pagès que són com parella.
9: Participeu en aquesta 20a edició de la trobada de l'Ètnia i no sé si sabeu que els gegants l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu de la Barca aquest any fan 30 anys. No sé si des de la vostra colla teniu algun missatge adreçat a aquests gegants l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu de la Barca que fan 30 anys aquest any. Quin missatge li donaríeu?
11: que molta sort i molts anys. O sigui que falten anys i que segueixen amb els gegants aquests, que són molt bonics.
12: Hola, buenas tardes, me llamo Carlos y venimos de la colla gegantera del Pinar.
9: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants i qui són aquests gegants que porteu avui aquí.
12: La Lola representa a la emigrante de los años 60, que vino de emigrante, porque es de un barrio que es todo de emigrantes, y los otros son, el Oriol y la Teresina, son de un colegio, son escolares.
9: A ver, ¿no es la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca o sí?
12: No, no.
9: No ho habitual ja, no?
12: Sí, dues vegades. L'any passat també vam estar per aquí.
9: És habitual això, aquest intercanvi de colles, no?
12: Sí, sí, eso es muy peculiar entre las colles, sí.
9: Bueno, ja sabeu que aquest any l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca, fan 30 anys. No sé si vosaltres de la vostra colla teniu algun missatge especial adreçat als gegants de Sant Andreu de la Barca.
12: Bueno, nada más que felicitarlos por el aniversario y que sean muchos más, que se dicen, y que nosotros lo veamos.
9: Pues porteu vosaltres amb aquests gegants.
12: La Lola, yo porto 8 años, 8 años, y la Lola tiene...
13: Va a hacer 18 años.
9: Ja és major d'edat, la Lola?
13: Sí, le vamos a hacer un novio, ahora.
1: L'ètnia protagonista de la trobada gegantera de Festa Major, després que el pregó de Festa Major enguany el protagonitzessin els gegants, l'Andreu i la Quimeta. Dia 27 de setembre, al matí, al Parc Central, una altra cita important, la celebració dels 30 anys dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A més de gegants, també vam poder gaudir d'una altra activitat, el forat amb el pallasso Dudu Arnalot. Va ser al Parc Central a les 7 de la tarda, es va omplir el Parc Central per veure aquest espectacle. I el casino també es va omplir per veure el concert tradicional de la Coral Ferran Sors, en aquesta ocasió amb cançons del musical Mar i Cel. I a les 8 i mitja del vespre, en 8:45, començava la cercavila de percussió de la Colla de Diables, ja que a 9:45 s'iniciava un correfoc força especial. El correfoc dels 30 anys d'història de la Colla de Diables. El correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la Colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta i després de 3 dècades la Colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la Colla de Diables, Enrique González.
14: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
1: Bé, d'aquests 30 anys de la Colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
14: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenir fills i es va retroalimentant. I et dones compte, pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara un any.
1: Això veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
14: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort, pues, tot va funcionant.
1: Què suposa ser diable?
14: Suposa passar-s'ho molt bé.
1: Ha de tenir alguna característica especial o no?
14: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
1: De cara al futur, 30 anys més?
14: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
1: Novetats? Aviat?
14: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron, perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost, pues, ens ha tallat. I esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
1: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la Colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la Colla de Diables i la seva passió pel foc. Ibai Alberto, de la Colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la Colla de Diables, què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
15: No sé, moltíssimes coses.
16: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
15: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
1: Bueno, expliqueu alguna.
16: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent.
15: Atropellar la gent, cremar... Bueno, ja. Cremar alguna palmera que queda massa a prop allà a la plaça amb Sant Claver.
16: Hi ha bastantes històries.
1: Què suposa per vosaltres formar part de la Colla de Diables?
15: Bueno, al final és formar part de la cultura del poble, no?
16: I... Cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i demés, i poder portar també la bèstia, pues és un privilegi i un... Sí. No entra qualsevol a la colla del drac, també, eh?
15: Clar, no, el drac no deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa, de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que la participo en ella.
16: Participo d'ella, clar que sí.
1: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la colla de Diables.
17: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
1: Què recordeu d'aquells inicis?
17: Home, aquells inicis eren complicats perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé perquè t'ha d'agradar. Has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
18: A veure, jo com ell, també, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, en aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I, a més, és una cosa que la portes dins i fa goig.
1: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la colla de Diables?
18: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut. Home, ens han posat moltes mesures, molt més controlat. Abans era molt més abujarrat tot. Però, bueno, com molt disfrutes molt.
1: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
17: Home, jo veig colla perquè el que a mi em sorprèn, jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys, feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc, i el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla, la gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
18: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova, cada 2, 3, 4 anys es renova la junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
1: Per ser diable cal ser d'una pasta especial?
17: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta bàsicament d'això, i mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
18: Ho has de portar-ho dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis, si ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
1: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la Colla Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la Colla Diables?
0: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el foment, les figures que fèiem als correfocs... Bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família, ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé, jo no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
1: Ferran?
19: Bueno, mira, els inicis, com sempre, van ser difícils, no? ens vam ajuntar uns 15 o 20 persones i bueno, vam començar la colla, hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, hi ha hagut baixades, i ara actualment la colla està en una època molt, molt bona, no? Com deia la Clara, som més de 100 i pico socis, entre músics, diaplots, ous de drac, la gent que porta el drac. O sigui, la colla està molt bé. Aquests 30 anys es poden celebrar molt bé, perquè som... Està molt bé, no podem dir res més.
9: A més, veig que és una colla que traspassa generacions, no? Els vostres fills també participen de la colla de Diables, també som membres, no? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
20: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè... Ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser Diable, i per mi és un orgull.
9: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, vas dir, tu què t'agrada dels Diables? Jo vull petardos gordos i grossos. Com ho portes?
21: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
9: I seguiràs sent Diable, no?
21: Sí, sempre.
9: Tenim també el Guillem. El Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser Diable, formar part de la colla?
22: Petar petardos grans.
9: Vols petar petardos grans?
22: Sí.
9: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de Diables. Què representa per tu, Gerard?
23: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria... Bueno, és el correfoc del nostre bateig.
9: Bé, estem amb Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, què recordes?
24: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim i cada cop es supera i la veritat és que ho passem superbé sempre.
9: Què suposa formar part d'aquesta colla?
24: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos, i la veritat és que és una meravella.
25: Joana, cap de percú infantil, ous de drac.
26: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
9: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
26: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo ho porto des de ben, ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió, i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
25: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
9: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
26: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes, cosa que s'ha de portar a dins.
25: Com ha dit la meva companya Paula, és com si fos una família. Al final els nens això ho porten molt, molt a més ficats i bueno, som una família al final.
9: Una família, la paraula més repetida, amb els diferents membres de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que han realitzat aquest correfoc de festa major celebrant els seus 30 anys d'història. I a les 10 del vespre començava l'Ermita de Santa Madrona un altre concert especial, el de Nyu i el de Susan Santos, tercera edició dels concerts de l'Ermita de Santa Madrona, després de que l'any passat hagués actuat Armando de Castro i també Vargas Blues Band. Aquest any els protagonistes van ser Nyu i Susan Santos, que van oferir un gran recital.

Tot i el pas del temps i les modes, Ñu continua apostant pel directe com a espai de connexió amb el públic, tal com comentava José Carlos Molina en aquesta entrevista a Ràdio Sant Andreu. Un concert especial d'una banda fundada a l'any 1974 per José Carlos Molina i també per Rosendo Mercado. La banda es va convertir en pionera d'un so que barrejava hard rock, influències medievals i una presència inusual de la flauta i el violí. A més de 50 anys d'història, la formació sempre ha anat canviant. Molina ha estat l'ànima constant d'aquesta formació i que ha deixat discos imprescindibles per la història del rock espanyol.

El rock europeu, amb una carrera que inclou 6 discos d'estudi, com el recent Sonora de l'any 2024, ha estat reconeguda amb premis com l'European Blues Award 2018 i també ha compartit escenari amb llegendes com Bill Gibbons del Zita Zita Top. Amb el seu estil propi, combina riff enèrgics amb una veu carregada d'emoció, creant concerts plens de força i autenticitat, com el que va demostrar a Sant Andreu de la Barca en el concert de l'Ermita aquest 2025, i en plena gira del Sonora, Tursos en Santos ha actuat a la ciutat de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major, oferint una nit plena de blues i també de rock.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Si a l'Ermita de Santa Madrona teníem el concert de Susan Santos i de Nyu, a l'escenari central teníem els 40 Clàssics On Tour, una festa amb música dels anys 80, 90 i 2000. I a les dues de la matinada, a la plaça Federico García Lorca donava inici la 30a edició de la Gimcana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, una activitat única de la nostra ciutat.

0: La Gincana Nocturna ha celebrat la 30a edició com un esdeveniment santandreuenc únic. La matinada de dissabte, diumenge, de Festa Major, Sant Andreu Barca ha viscut una de les activitats més mítiques de les festes. La Gincana Nocturna, que enguany ha arribat a la seva 30a edició, ha demostrat un any més la potència de la prova que la consolida com a autèntic patrimoni festiu cultural de la ciutat, especialment per al col·lectiu jove. La 30a edició de la Gincana Nocturna ha estat marcada pel tema dels videojocs i més d'una 60a de grups han participat disfressats i amb els tradicionals carros temàtics, realitzant una 12a de proves distribuïdes arreu de Sant Andreu de la Barca. Tal com comentava el regidor de Joventut fa uns dies a Ràdio Sant Andreu, la temàtica és només un punt de partida. El que més sorprèn és la creativitat i la capacitat dels grups per donar-li una volta i fer autèntiques obres d'art. Això és el que vam veure a la sortida de la 30a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, i com és habitual, vam donar una volta i vam parlar amb algun dels grups participants.
1: El nostre grup és els Parangas.
0: Què és el que porteu aquest any? De... Quin és el tema que heu proposat pel vostre grup?
1: Doncs, bueno, el tema general era els videojocs i nosaltres el que hem fet és Just Dance. És tot el tema això del ball, doncs ens ha agradat aquest tema i tothom va disfressat d'una doncs, de les coreografies del videojoc.
0: Com estan els ànims abans de començar la gincana? Voleu... Bueno, veig que esteu força motivats i motivades, no?
1: Estem motivades i, a més, donem les gràcies a l'organització perquè ens han fet el tema dels subgrups, ens hem fet molta pinya entre el tema dels colors i això també ens ha motivat moltíssim per acabar doncs, aquí, en aquesta gincana nocturna, a veure què passa aquesta nit.
0: M'han comentat que aquest any la prova zero ha estat una prova zero complicada, no?
1: Bueno, nosaltres estem una miqueta cansats i només portem la prova zero. No sé què serà aquesta nit, però bueno, sí, ha estat força tela.
0: Animat, eh?
1: Animat, sí.
2: Som supervivientes i anem de Mundo Mario Bros.
0: Bé, com us heu posat d'acord tots per anar de Mario Bros? Com va sorgir la idea?
2: Bueno, vam tindre moltes idees, però per votació va guanyar Mundo Mario i ja cadascú volia un personatge i va ser molt fàcil repartir-ho.
0: Què espereu d'aquesta 30a edició de la Gincana Nocturna?
2: Passar-nos molt bé, que la prova zero ja ha sigut brutal i volem una mansió.
3: Superbeviente!
0: Què més us ha agradat? Què és el que més us ha agradat d'aquesta prova zero, que aquest any ha estat espectacular, no?
2: La veritat és que...
0: Hem suat molt, no?
2: Sí, i les hem fet totes i la que més ens ha agradat, no sé, la de l'aigua de l'altre dia. Sí.
0: Quina era la de l'aigua?
2: Era...

0: la plaça del CUAP i anaven llançant-nos aigua per damunt del cap i tenien complir unes ampolles. I això dels supergrups ha sigut una idea brutal.
1: I aquest any neu això com a mínim una menció, no?
0: Sí, sí, com a mínim una menció.
1: Una menció aquest any i l'any que ve algun premi, no?
0: Esperem.
2: Som la Birra Esvella, ja portem uns quants anys fent la gincana i sempre fem com la, el doble sentit. Llavors aquest any anem de Donkey Kong, que és un joc, un videojoc de, del goril·la, i després hem fet com el doble sentit de Dunkin' Donuts, llavors anem de Dunkin' Kong. I som goril·les que venen donuts i plàtans.
1: Hosti, això és molta feina, eh?
2: Molta feina!
1: A més, la Birra Esvella és d'aquells grups mítics de la gincana nocturna, ja, no?
0: Sí, esperem...
2: Que mai hem guanyat, realment, o sigui, esperem...
1: Alguna menció, sí, alguna...
2: Menció i disfressa, sí que hem guanyat, però...
1: Ah, aconseguir una menció, penseu que són més de 60 grups.
3: Aquest any aspirem a guanyar, aquest any, eh?
1: De la prova zero, què us ha semblat aquest any?
2: Molt divertida. Jo no podia dormir per les nits, eh? Una ansietat...
1: Per veure quina era la prova del dia següent, no?
0: Sí.
1: Bueno, 30 anys de la gincana nocturna, que és per vosaltres la gincana nocturna.
4: Moltes felicitats a Sant Andreu per conservar aquesta, no sé, tradició mítica del poble.
5: És l'orgull del poble i del Baix Llobregat i de tota Catalunya.
3: I ens reuneix a tots durant una nit fent pinya i tots som família durant una nit.
2: Una nit màgica.
6: Bueno, creepy creu, anem disfressats de pirates i és una discoteca, videojoc, Disco Pirata. Se plica solo.
1: Em van dir que aquest és l'últim any que Creepy Crew participa, no?
6: Sí, portem... Portem des del 2007, són molts anys, són quasi 20 anys. Vam guanyar fa un parell d'anys, després vam decidir fer una més, i aquest vam dir, va, és el 30 any, acabem aquí i ens retirem. És l'últim.
1: Però això és veritat o no? Perquè potser guanyeu i l'any que ve diu, va, tornem, no? Vale, això pot passar. Això... O que els seguidors demanin que torneu vosaltres, no?
6: Aviam, jo vaig dir que si guanyem, m'ho penso. Llavors, si guanyem, hi ha una opció de tornar. Si
1: per no, tant, ja s'estàs tirant enrere ja una mica la idea, no?
6: És veritat, és veritat. I hi ha un grup de gent jove que vol continuar amb el nom, però hem de fer els fundadors, hem de fer un sopar i decidir si els hi deixem o no.
1: Bueno, podeu fer com franquícies, no?
6: Exacte, sí. Franquícia de Creepy Crew.
1: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna, tenint en compte que vosaltres, com Esquadrón Don Simó, la Birra Esvella, entre d'altres, sou grups ja mítics, no?
6: Bueno, sempre, aviam, és una pressió afegida, perquè sempre has de quedar entre els cinc primers, has de guanyar disfress, de carro, sempre has d'estar allà, però ho fem amb passió, des del primer dia volem guanyar, volem estar aquí, i sempre ho fem per passar-nos-ho bé. Si al final es guanya o no, és lo de menys, però sempre estem aquí per guanyar, que és l'important.
1: Quin seria el crit de guerra?
6: Quan és el crit de guerra? Creepy Crew! Creepy Crew! Creepy Crew! Creepy Crew!
7: Som Limoncello García i anem del videojoc Preguntados.
1: Quin era aquest joc?
8: És un videojoc de mòbil de contestar preguntes i respostes.
7: I nosaltres l'hem adaptat a que si encertes dues preguntes et donem un regal, un premi.
1: Quines preguntes poden sorgir d'aquí?
7: D'entreteniment, d'esport, de cultura, d'art, de tot. Qualsevol tipus. I cadascú anem disfressats d'una categoria.
1: Quanta gent sou en el grup?
7: Som 17.
1: 17 persones. Sí. Teniu gent per, sí, per anar repartint les proves,
7: sí,
1: no?
7: Sí, estan molt ben organitzats.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
7: Guanyar-la.
1: I què suposa guanyar-la?
7: Òbvio.
8: Jo em conformo en passar-ho bé.
7: I que aguanti el carro.
1: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna?
7: És el millor que té aquest
8: és,
7: poble.
8: És un honor, és una tradició preciosa d'aquest poble i estem molt orgullosos de ser de Sant Andreu de la Barca.
7: Aquesta gincana és el més mític que aquest poble, llavors ens ho passarem genial.
1: I amb una prova zero, genial, no?
8: Buah, sí. Dura...
1: Hem treballat molt, eh?
7: Sí.
8: Dura, però ens ho hem passat molt bé i hem fet molta pinya amb els grups.
9: Som Devuélveme mi birra i anem de Call of Duty.
1: Clar, teniu aquí un tanc i tot, eh?
9: Sí, sí, un tanc. Hem intentat fer-lo a tamany real.
1: Bueno, déu-n'hi-do, eh?
3: No dava.
1: Home, déu-n'hi-do el tanc que heu portat avui aquí. Com veu decidir vosaltres? Com us veu posar d'acord molt ràpid o no?
9: Bueno, vam tindre diverses idees i volíem fer alguna cosa gran, que sorprengués a la gent només entrar a la plaça, i hem decidit que per temps i per els materials que teníem faríem un tanque.
1: Per què participeu a la gincana nocturna?
3: Perquè volem passar-nos-ho bé aquesta nit i guanyar.
10: Sí, també perquè així és una manera de reunir-nos totes i gaudir temps juntes.
9: Això, passar una nit molt divertida, amb molts riures i gaudir.
11: Somos en Misi Repicando y este año vamos del juego Among Us y lo hemos customizado un poco como a monjas.
1: Bueno, sois uno de los grupos míticos de la gincana nocturna. ¿Qué esperáis este año?
11: Bueno, pues este año venimos a darlo todo como todos los años. Llevamos realmente tres como en misa y repicando. Este es nuestro tercero.
1: A tercera va la vencida, ¿no?
11: A la segunda fue.
1: ¿Qué supone para vosotros participar en la Gincana Nocturna?
11: Pues es una noche súper divertida, ¿no? Lo pasamos muy bien y somos amigos de un montón de grupos, entonces, pues, diversión en el grupo.
12: Sí, mi nombre es Galilei, a mí me gusta aquí a guañar, pues también se va a pasar un grupo.
13: Hola, son Patrulla Cochina, irem de peces, de peixos, pero peces porque es un PC, porque la temática es los videojocs.
1: Per tant, bueno, li he donat una volta bastant gran, no, al tema?
13: Sí, hem intentat donar una volta per no anar d'un videojoc, perquè per ser més originals i...
1: Què espereu de la Gincana Nocturna d'aquesta edició?
13: La veritat és que, com la prova 0 ens ho hem passat molt bé, esperem pues, divertir-nos un munt i anem amb un munt de ganes a fer totes les proves, a donar el màxim que podem, però sobretot això, passar-ho molt bé.
14: Som de Trambolic Pistons i anem de Booth Quiz.
1: Explica'ns una mica, va, de què va?
14: És el joc aquest de tipus trivial, que és de preguntes i respostes amb el pulsador i tal, i hem preparat un quiz de 15 preguntes de la gincana que farem amb tots els controls i qui acerti es porta un glupet de Jäger.
1: Ha estat molt complicat buscar això, el nom de... Bueno, el tema que heu proposat al final, o no?
14: No, perquè intentem no complicar-nos massa.
1: Aneu ràpid, no aneu per feina, no?
14: Ja no estem per complicar-nos. Tenim ja 38 anys, quasi, i anem per feina.
1: Bueno, els veterans de la Gincana Nocturna, no?
14: Sí, probablement.
1: Què espereu? Quines expectatives teniu per aquest any?
14: L'any passat vam quedar 600, si no m'equivoco, i volem a veure si volem pujar al pòdium, que aquesta, a més, és la darrera edició nostra. I a veure si ens podem retirar de bona manera.
1: I no, són a Champions, no?
14: Almenys.
15: Nosaltres som Entès Muerta que sin birra i anem de Elige tu avatar i, com sempre, com cada any, donem el doble sentit i Elige tu avatar, doncs anem d'avatar.
1: Trobo que és una disfressa molt, molt elaborada, molt currada, eh?
15: Sí, aquest any sobretot ens hem centrat molt en la disfressa, ha estat tot fet molt artesanalment, les perruques les hem trenat nosaltres... Tota la vestimenta l'hem pintat nosaltres, l'hem fet pas a pas, molt elaborat, sí.
1: Bueno, només la disfressa, sinó que també el carro que porteu, déu-n'hi-do, eh?
15: Sí, el carro, com sempre, també volem fer coses grans, altes, i amb molta llum, i que destaqui molt.
1: Sou també un d'aquells grups ja mítics de la Gincana Nocturna que espereu aquest any?
15: Bueno, nosaltres, aquest any és el 30è, crec que és un any molt important, anem amb tota l'energia, tota la força, i a guanyar el 30è, per Entès Muerta!
1: 30a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, aquest esdeveniment únic i irrepetible de Sant Andreu de la Barca. A més, enguany, per commemorar els 30 anys, s'ha elaborat un documental especial amb entrevistes a participants, voluntaris i grups històrics. Un documental que es pot veure a la pàgina web de radiosantandreu.com.

0: som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge, la Festa Major va arrencar el Parc Central amb la Festa Major petita, amb jocs de prenedons, contacontes, circ i també un bosc urbà. Vam comptar també amb d'altres activitats, com la missa solemne de Festa Major. Va predicar l'homilia mossèn Jaume Graner a motiu del seu 50è aniversari de la seva ordenació com a sacerdot. Durant la cerimònia també es va cantar, com és habitual, l'himne de Sant Llop. Les sardanes van ser protagonistes a la plaça Font de la Roda amb la Copla Mediterrània. I ja a la tarda, a les 5 al tard, Tardeo Cubano amb la Unió Habanera. Va ser a l'Avinguda Constitució, una activitat organitzada per l'Esquinita del Mojito. I el Parc Mariana Pineda va viure la segona edició de l'Street Fest. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La Festa Major ha tornat a acollir l'Street Festival amb tallers per a joves basats en la creativitat i l'esport. La segona edició del Festival d'Art Urbà ha comptat amb la creació d'un skate, des de polir-lo, pintar-lo, fins a fer-lo patinar. El Parc de la Mariana Pineda, també conegut com l'Skatepark, ha sigut l'escenari de la segona edició del Festival d'Art Urbà dirigit als joves. L'Street Festival ha omplert la tarda d'aquest diumenge 7 de setembre d'un taller dirigit per l'Esteve Aymà, artesà en creació de taules de skate. A partir de skates de fusta, els joves han hagut de polir-los i després pintar-los amb sprays de graffiti, aplicant-li cintes i dissenys creatius.
3: Bàsicament és un taller, primer de tot, de diversió. O sigui, és un taller perquè la gent vingui i amb sprays, amb colors, amb creativitat, a través de l'skate, s'ho passin bé, val? A vegades, sobretot, tant de petits com de grans, la creativitat a vegades costa una miqueta, i trobar un caramel com pot ser l'skate perquè desenvolupin tot aquest procés de pintar i creatiu, crec que és molt divertit. Llavors, el taller consisteix bàsicament en taules d'skate artesanals que jo les fabrico, les faig, llavors els dono a ells perquè en paper de polir la treballin, la deixin ben suau i un cop està llesta, llesta per pintar, comencen a fer els colors, els dissenys, les formes, els degradats que ells vulguin. És a dir, il·lustren, fiquen el seu amor en la taula de skate.
2: Quina importància té l'esport i la creativitat per tu i per la teva vida, sobretot per els valors que vols transmetre als nens petits?
3: Uau, crec que la vida sense creativitat o esport o il·lusió no és tan important, diguéssim, no? Refereixo en què sense creativitat, sense esport, no hi ha emoció. Sempre dic que la vida és moviment. I el monopatí és moviment. Els sprays, com que és una eina de pintar on és lliure, és a dir, no tens la resistència d'un llopis o d'un boli en el paper, sinó l'espray, és lliure. Això fa que no tinguis resistència. És llibertat 100%. Llavors, sí, 100%. És que és el millor, és que és molt divertit. És que mola molt, saps? Mola molt.
2: He vist que hi ha les places estan completes, no ha faltat cap nen. Com ho esperaves, això?
3: Doncs realment, al contrari, eren 12 places i n'hi ha 14 al final. Ja la gent està molt motivada i hi havia nens que volien venir que no estaven apuntats i sisplau, i gràcies a la Lourdes s'han enrotllat molt i ha permès dues persones més. Llavors, uau, increïble que Sant Andreu de la Barca la gent pugui disfrutar d'aquesta activitat.
2: És la teva primera vegada a la Festa Major?
3: Sí, primera vegada, correcte, i superemocionat, la veritat.
2: Sensacions de la Festa Major?
3: Uau, doncs pues només que la gent pugui disfrutar d'un espai així i un taller així i una activitat així, ja és l'hòstia. Bueno, no sé si puc dir l'hòstia, però és l'hòstia.
2: Explica'ns també, suposo que els ensenyaràs a patinar o quatre cosetes, ni que sigui.
3: Aquesta és la primera creativa, diguéssim, de fer-se el monopatí, però clar, si tens un monopatí i llavors no saps patinar, malament rai. Llavors, si aquesta part és de pintar, i un cop s'acabi, tinc uns quants monopatins, amb més grans, més petits, amb eixos diferents, perquè puguin provar coses diferents, llavors anirem cap a l'skatepark i allà els donaré quatre eines, quatre consells perquè no es facin mal, perquè puguin disfrutar del monopatí d'una forma segura i que ho passin bé.
2: Quines són les avantatges de patinar?
3: Sobretot, conèixer amics. Conèixer gent, conèixer esports a l'aire lliure, sortir de casa, sobretot, no? A part, hi ha una cosa de l'skate que potser molta gent no coneix i que crec que és molt, molt, molt important, i és que l'skate, res és fàcil. L'skate és molt difícil. Aprendre a fer trucs, aprendre a patinar, aprendre a fer de tot, costa molt de temps. És el procés de no paris. Et caus, t'aixeques, segueixes. Et caus, t'aixeques, segueixes. I això, que ho apliques en skate, llavors ho pots aplicar en la vida, amb els amics, amb la família, amb la feina, en l'amor. Llavors, L'skate dona això, l'skate et dona vida i et dona un estil de vida que pots aplicar en tots els àmbits del dia a dia.
2: Per acabar, si vols fer una crida que la gent practiqui l'esport i exerciti la creativitat.
3: Amics, amigues, agafeu monopatins, patinets, snows, taules de surf, el que sigui, però sortiu de casa. Veieu la natura, disfruteu de la natura i creeu. Siguin coses amb colors, amb fusta o el que sigui, però creeu i creeu amb vosaltres mateixos i disfruteu.
2: Finalment, l'Esteve ha transmès als nens i a les nenes la seva passió per patinar sobre quatre rodes i com aquest esport connecta amb la natura, el teu entorn i t'ajuda a socialitzar.
1: I de l'Street Fest, un altre espectacle que va tenir molt bona acollida al Parc Central va ser l'espectacle Asteroid amb la companyia Campi Qui Pugui. Un espectacle que va plegar molts nens i nenes al Parc Central per gaudir d'aquesta activitat, com també van gaudir i molt a la plaça Font de la Roda, que va tornar a omplir-se de colors gràcies a la festa Holi. I al vespre es van lliurar els premis de la 30a edició de la Gincana Nocturna. L'equip del Llonganissa en Racing Team ha triomfat a la 30a edició de la Gimcana Nocturna. Sant Andreu Abarca ha viscut una de les edicions més emocionants i multitudinàries de la seva tradicional Gimcana Nocturna. Aquest any ha celebrat el seu 30è aniversari dins de la Festa Major. Amb més participants que mai, reptes enginyosos i molta rivalitat, l'edició del 2025 s'ha convertit en una nit per recordar. En Llonganissa en Racing Team s'ha proclamat campió amb 123,5 punts. En segona posició, els Trambolic Pistons amb 119,25 punts i en tercera posició, Emisserre Picando amb 119 punts, que van ser els campions de l'edició del 2024. Hem pogut parlar amb els guanyadors. Llonganissa Racing Team, contents per haver triomfat i haver guanyat aquesta 30a edició de la Gimcana Nocturna.
4: Platòriques, ja no tinc paraules, de veritat, he plorat tota l'estona.
5: Bé, molt contents, la veritat. Vam començar fa quatre anys i dues victòries ja. I la veritat que ens ho prenem en competició, però al mateix temps també anar-ho a passar-ho bé. És una nit que al final, durant l'any, sempre ho diem, que estem tots repartits i al final és una nit que estem tots junts. I la veritat que mola perquè cadascú té les seves habilitats. Uns són més àgils, uns tenen potser més cultura general i entre tots la veritat que fem un equip molt guapo.
2: Bé, l'any que ve, què?
4: L'any bueno, que ve amb la mateixa il·lusió de sempre, amb les mateixes ganes de guanyar i que sigui el que vulgui.
2: Expliqueu una mica de què anàveu.
6: Doncs aquest any el nostre tema era de piratejar videojocs. Hem coincidit amb els nostres companys de Creepy Crew i anàvem de la R4, que és una targeta de la Nintendo que piratejàvem videojocs i anàvem pues, això de pirates i hem fet un vaixell pirata que
4: molt
6: ha quedat xulíssim.
4: Unes disfresses que anaven guapíssims i guapíssimes.
6: Cada any anem millorant una mica més el nostre carro, a poc a poc.
2: Doncs cap a la tercera victòria l'any vinent. Gràcies.
6: Esperem. Adéu.
1: I en segona posició en aquesta gincana nocturna, la 30a edició ha estat el grup del Trambolic Pistons, amb 119,25 punts. Pujaven per primera vegada al podi després de 21 anys de participació. La seva perseverança i el seu bon humor tenen la recompensa d'haver quedat segons en aquesta gincana nocturna. Per cert, van anunciar que es retiraven.
7: Pues una il·lusión tremenda después de 21 ediciones, que tengo que decir, es la primera vez que subimos al podium. Para nosotros es increíble y retirarnos con este segundo puesto es lo que mejor que podíamos esperar y bueno, con muchas ganas de seguir vinculados a Gincana, como controles, ayudando en todo lo que se pueda para que esta fiesta siga adelante muchos años más.
1: Home, segons classificats aquest any, que heu estat allò justet i tal, a punt de guanyar o a punt de molt poca distància del tercer, no sé si us ho podeu pensar una miqueta i l'any que ve continuar, no?
7: Tenemos una buena base que continuarán con el grupo. Nos retiramos dos o tres miembros que ya estamos rozando la cuarentena, que llevamos eso, muchas gincanas a las espaldas. Las fuerzas ya no son las mismas que hace 20 años y estoy seguro que el resto de jóvenes del grupo dejarán el pabellón bien alto.
1: ¿De qué nabo?
7: Íbamos de Booth Quiz, el programa, el juego ese de preguntas y respuestas. Y bueno, preparamos un pequeño quiz de la gincana, con preguntas de cuándo empezó, de bueno, un poquito de cultura de la gincana, y dio bastante juego con los controles.
1: ¿Quan va començar?
7: En 1992.
1: Molt bé, recordant també els inicis de la gincana nocturna que enguany ha arribat a la seva 30a edició. De fet, s'ha realitzat un documental que està disponible a la pàgina web de radiosantandreu.com, on es recorden aquests 30 anys d'història. Segona posició de Trambolica Pistons i tercera posició, amb molt poques centèsimes, en Mise Repicando, campions de l'any 2024, tercera posició aquest 2025, amb 119 punts. Es consoliden com un dels equips més forts i constants de la història recent de la gimcana nocturna.
8: Doncs ha anat molt bé, la veritat. Ens hem passat molt bé. A més, som un grup que cada any anem reclutant noves generacions i la veritat és que haver guanyat amb el tercer premi amb més punts que l'any passat, el primer, per nosaltres és un orgull perquè tenim gent de 16 anys i gent també de 40, amb el que ha estat tot un orgull, la veritat, pujar a podi i guanyar aquesta medalla tan xula que han fet aquest any, que és brutal.
1: De què anàveu?
8: Nosaltres anàvem de Among Us, era un joc entre el joc d'Among Us, i llavors li donàvem la volta i anàvem de monjes en una església on hi havia un impostor.
1: Una gincana nocturna que en aquesta ocasió el tema eren els videojocs. El millor carro en aquesta ocasió, el grup guanyador va ser The Bar en Peor, que va sorprendre amb una espectacular reproducció del videojoc Just Dance, plena de música i també de llums. També un altre premi important, el de millor disfressa. En aquesta ocasió, la patrulla Cochina, convertint-se en peixos animats que van recórrer tot el poble amb molt d'humor i també amb coreografies.
9: Molt, molt, molt bé. La veritat és que portem un estiu molt, molt de currants. No hem parat de treballar i de consultar escames i no hem parat, no hem parat.
1: Anàveu disfressades de peixos. Explica'ns una miqueta el per què.
9: Bueno, la gràcia era de peces, de l'ordinador, anar de peixos, de peces. I era com un joc de paraules que vam pensar alguna cosa perquè ningú repeteixi disfraç amb nosaltres. Llavors vam fer això.
1: Contenta, suposo, no?
9: Molt, molt, molt contenta. La veritat que és el primer cop que pugem i estem supercontentes. Totes.
1: Gràcies. Bon ambient a la 30a edició de la Gincana Nocturna, que també va comptar amb mencions d'honor sempre esperades, com Jim Brown, No Soy el Stripper, Barcelona Ron Club, Ice CT i Antes Muertas que Sin Birra, tots ells destacant per la seva actitud, col·laboració i també creativitat. Una edició de la Gincana Nocturna que es va celebrar sense incidents, ho vam valorar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor de Joventut, Javier Romero.
10: Jo no sé si és perquè és la 30a edició, no sé, però ja jo crec que aquesta edició va néixer amb una força, amb una, no sé, amb una ànima que l'ha acompanyat, penso, des del pregó fins avui. No, fins la prova zero, fins avui, i la veritat és que ha estat espectacular. Avui teníem l'esplanada, on grups mítics l'han omplert, doncs avui la Gincana Nocturna ha omplert una gran part de l'esplanada per veure aquests premis, i la veritat jo només agraïa a l'equip de Joventut la feina feta, el voler-li donar encara més, després de 30 anys, una volta més a la Gincana, i crec que ho han aconseguit tots els grups. Els missatges que han dit des de l'escenari és que agraeixen molt a l'organització tot el que han fet, agraeixen aquests canvis, agraeixen la prova zero, i per tant, no sé, en nom de la ciutat i en nom de l'Ajuntament, agrair a tothom el seu comportament, que ha estat molt cívic, molt respectuós. Hem de recordar que, evidentment, és festa major, hi ha proves i la gent s'ho passa bé, i, evidentment, es generen a vegades sorolls, però la veritat és que ha estat tot excel·lent, cap incident, i bueno, els vull agrair a la joventut de Sant Andreu de la Barca, que han estat exemplars i molt respectuosos, i que immenses gràcies.
1: L'alcalde Samarillo?
10: Per aquesta edició sí, a lo millor per una altra edició hi ha un altre color que em vol apadrina, però la veritat que la gent del supergrup groc bueno, ho han fet superbé, i per això aquesta menció. No perquè tinguessin la meva cara a la bandera, ni molt menys, sinó perquè s'han cohesionat grups diferents. Això també posar un valor a aquesta xarxa que s'ha creat de gent que no es coneixia en aquests supergrups, i per tant, un èxit.
1: Bé, veiem aquí que s'estan fent una fotografia els equips guanyadors. Parlem això dels colors, que també ha estat protagonista aquest any. Molts canvis s'han hagut, i sobretot en una prova zero, que han hagut de treballar de valent els grups, però jo no he trobat cap queixa, sinó agraïts de que haguessin de fer totes aquestes proves durant la setmana.
11: Doncs sí, ja a l'escenari l'any passat vam prometre que a la 30a edició posaríem tots els nostres esforços i les nostres il·lusions per fer-la la més especial, i creiem que així ha estat, perquè creiem que els grups això han viscut, o almenys així ens ho han transmès. Des del primer moment s'han ajudat entre ells, amb aquests supergrups, s'han motivat entre ells, han creat una xarxa maquíssima que no havíem vist mai a Sant Andreu, i que per nosaltres és un orgull, bé, que excel·leix realment.
1: de les proves d'aquest any. Com han estat aquestes proves? Ara sí que ja podem parlar de les proves de la gincana nocturna. Els dies previs, evidentment que no, per no desvetllar cap secret. Ja sabem que tot el que involucra la gincana nocturna es porta en secretisme.
11: Doncs sí, com dic, la planificació ha estat molt extensa en molts mesos i coordinar-nos amb tots els grups de controls, doncs, per dissenyar una gincana heterogènia, on hi hagués diversitat d'activitats i on hi hem destinat tots els recursos necessaris per fer-la inoblidable, i així ens ho han transmès, que ho han gaudit molt.
1: Lliurament dels premis de la gincana nocturna es van donar a conèixer abans del concert d'Estopaus el diumenge al vespre. Una gincana nocturna que ha arribat a la 30a edició, que ja comença a preparar-se la 31a edició, i queda aquesta, ha destacat sobretot per al bon ambient que s'ha viscut i sobretot per la realització de les diferents proves que formaven part de la prova 0, i també distribuir als diferents grups participants una seixantena amb diferents colors. Un documental sobre la gincana nocturna recorda també els 30 anys d'història. Documental que està disponible a través del canal de YouTube de Ràdio Sant Andreu i també a través de la pàgina web de l'emissora municipal. I la música va posar punt i final del diumenge de la Festa Major amb un concert doble. Estopaus, grup tribut a Estopa, i també Les que faltaven van. La Festa Major d'aquest any ha tingut un so molt especial el diumenge a la nit, el d'Estopaus, un grup a tribut a Estopa que ha fet aixecar el públic amb un espectacle que barreja fidelitat musical i una passió desbordant per la música d'Estopa. El concert, celebrat a la mitjanit, va transformar la plaça en una autèntica festa popular amb centenars d'assistents corejant cada cançó. El projecte d'Estopaus neix, com expliquen els seus integrants, el Raül, l'Aitor, el Manuel i el Facu, de l'admiració de la banda original.
12: A ver, empezamos con la idea de montar un tributo a los grandes de Estopa, sí, y poco a poco fue desarrollándose. Sí, nos encantan las canciones, nos encanta lo que hacen y cómo no hacerles un tributo.
1: Por tu acento no eres de Cornellá, ¿no?
12: No, no, pero...
1: ¿Argentino?
12: Argentino y nada, Estopa se escucha en todos lados.
1: ¿Dónde te viene esta pasión por Estopa?
12: De mi padre. Mis abuelos son españoles y mi padre escucha Estopa desde siempre.
1: ¿Y a partir de qué empezó el grupo de Estopaus?
12: Bueno, yo empiezo en el grupo hace 2 años. Soy el más longevo de esta formación. Y empieza como una forma de homenajearlos, básicamente por la gran música que hacen.
1: Si hablamos de los conciertos que vosotros hacéis con Estopaus, ¿cómo serían esos conciertos? ¿Cómo lo definiríais?
13: Pues esos conciertos los definiríamos como una simbiosis, por así decirlo, con el público, en el cual, pues, lo más importante son ellos, obviamente, y intentando homenajear a Estopa, pues, desde la forma más pura y realista que se pueda hacer, interactuando mucho con ellos y que ellos canten y se diviertan, que al fin y al cabo son los protagonistas ellos.
1: Cuando hay un grupo tributo, ¿intentáis hacer la copia del grupo original o intentáis también hacer cosas vuestras?
14: Hombre, al final siempre tienes que respetarles, ¿no? Intentar también, sobre todo por ellos y por el público, ¿no?, que escuchen algo lo más fiel, que es lo que quieren escuchar, escucharles a ellos. Pero bueno, pues siempre hay algún detallito, ¿no?, que podemos meter de marca nuestra, pero al final un 95% es Estopa tal cual.
1: Tú el guitarra, ¿no?
14: Sí.
1: ¿Y tú el cantante?
13: Yo soy el cantante.
1: ¿Cuál es la canción que más os gusta interpretar en directo, Estopa?
13: Bueno, a ver, nos gustan todas, pero sí que es verdad que al final, pues las más destacadas terminamos con Como Camarón y Cacho a Cacho, ya para darle un fin espectacular al show, ¿no?, por así decirlo.
1: ¿Alguna canción?
14: Pues va por racha, al final tocando tanto tiempo, pero últimamente me está gustando muchísimo la de Ojitos Rojos.
12: A mí la que me encanta es Me Quedaré.
15: A mí Rumba Triste.
1: No sé si vosotros habéis percibido alguna vez que entre el público hayan estado los mismos Estopa.
13: No, es algo que...
1: ¿Sería más presión o no?
13: Es algo que nos gustaría muchísimo, la verdad, porque yo me imagino el hecho, de hecho hace poco lo estábamos comentando, de estar dando un concierto de Estopa y que aparezcan ellos. O sea, sería mágico, la verdad.
1: No sé si hoy pasará.
13: Veremos a ver, ojalá.
1: ¿Cómo lleváis las giras?
13: Bien, bueno, sobre todo pues con un ritmo bastante alto, pero la verdad que con mucha ilusión. También destacamos el compañerismo que hay entre todos, que es lo más importante para nosotros también, y sobre todo no olvidarnos nunca de disfrutarlo, ¿no? Que es la esencia.
1: Aparte vosotros, los Estopaios, sois un grupo de diferente procedencia, ¿no? Uno de Madrid, Bilbao.
14: Sí, eso es. Al final, bueno, lleva tiempo, ha habido algún cambio. Y pues sí, ahora mismo estamos cada uno de un lado, pero bueno, siguiendo eso, con la esencia de los Estopa.
1: ¿Qué pensáis vosotros de los grupos tributo?
13: Pues de los grupos tributos, al final, bueno, creo que todo es respetable, y sobre todo si todo proyecto se enlaza o se inicia desde una ilusión y desde un homenaje como el que nosotros pretendemos hacer, creo que todo es respetable y lo disfrutamos mucho, que es lo importante.
12: A ver, si se mantiene y se respetan las calidades musicales de los músicos, estoy de acuerdo.
16: Yo creo que es importante que existan, porque es una oportunidad de que mucha gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de poder ver a personas, a grupos que han admirado, porque no hayan podido llegar a sitios donde ellos han podido disfrutar, pues no sé, es una oportunidad bonita para que la música llegue todavía a más gente de la que podría llegar con los grupos originales.
14: Totalmente de acuerdo con ellos, al final la música es música. Es una oportunidad para homenajearles también, para disfrutar nosotros, disfrutar el público. Obviamente, yo soy fiel seguidor de la música que hace uno, la música original. Creo que cada uno tiene esa capacidad de sacar esa creatividad suya. Pero entre medias esto es totalmente válido, y ahí también hay que disfrutarlo, sobre todo, y dejarse ya de tantas historias y de, bueno, ya está, vamos a gozar, vamos a relajar y ya está. Vamos a gozar lo que está tocando esta gente y eso.
1: ¿Cómo sonaría Estopaos? A ver, un guiño.
13: Bueno, a ver, ¿con cuál nos podríamos lanzar?
14: Aquí falta la guitarra, ¿no?
13: Pues vámonos. Diría, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de...

0: rojos me faltan.
1: Després del concert d'Estopaus, les protagonistes van ser les que faltaven. Van a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, van oferir un concert amb versions. Vuit noies que reivindiquen les dones dalt de l'escenari amb una festa on van cantar les millors cançons, els millors èxits interpretats i composats per dones.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dilluns de Festa Major també van iniciar-se al Parc Central amb diferents jocs per a nadons, inflables i jocs gegants. I va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'última jornada de la Festa Major Petita engega carregada d'activitats per nens de totes les edats i conclourà amb un espectacle de circ. Els infants de Sant Andreu de la Barca podran gaudir durant aquest últim dia de Festa Major de la seva particular festivitat situada al Parc Central. Aquest dilluns els infants podran jugar amb els inflables, jocs de fusta per a totes les edats per demostrar la seva destressa i les habilitats i finalment la jornada acabarà amb un espectacle de circ amb artefactes amb rodes, monocicles alts amb cames i bicicletes de totes mides i colors. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha valorat molt positivament la Festa Major Petita d'enguany, sobretot per la gran afluència de nens, nadons i menuts, i els seus pares i famílies.
4: Doncs mira, portem una Festa Major Petita molt participativa, molt massiva de famílies, i els comentaris que ens estan arribant durant tots aquests dies és que els està agradant molt totes les propostes, els materials que s'han seleccionat, i per tant estem molt satisfets. I la jornada d'avui, doncs bé, es presenta amb una mica de temps inestable, i això pot ser que faci que hi hagi una miqueta menys afluència, també potser hi ha famílies que avui ja comencen a treballar, però tot i així el parc té bastant d'ambient, es pot gaudir molt en família de les activitats, també el no haver-hi potser tanta gent avui, i res, avui el que trobem són jocs per nadons, tenim inflables i jocs gegants aquí al Parc Central.
3: Són 11:45 i el parc és gairebé ple, quasi tots els, també en quasi tots els jocs que estan plens. Com valoreu que hi hagi tanta gent?
4: Doncs molt bé, això vol dir que les propostes que fem des de l'Ajuntament agraden, que és un reclam perquè vinguin les famílies. Avui el que trobem de l'espai de nadons és potser per nadons una miqueta més grandets, que es puguin mantenir de peu. Però bé, hem tingut també divendres i dissabte propostes per molt més petitons, i avui doncs hem fet una mica de canvi. I res, l'inflable també, molta gent, l'inflable sempre és una aposta segura, agrada moltíssim. I bé, esperem que les famílies acabin de passar aquest dia de Festa Major, l'últim, gaudint-ho moltíssim.
3: L'última jornada d'avui es tanca amb un espectacle. Ens pots explicar quin espectacle és?
4: Sí, avui a la tarda, a les 7, trobarem Caroli, l'Home Roda, que és un espectacle de circ. Trobarem sobretot equilibris amb bicicletes, amb monocicles, i bé, també és un espectacle familiar per totes les edats, i els infants i famílies segur que s'ho passaran d'allò més bé.
3: La Festa Major Petita ha estat l'espai per a les famílies, amb els nens i les nenes, de totes les edats, on cada dia hi ha hagut activitats, espectacles i jocs enfocats a un públic que habitualment no es té tan en compte durant les festivitats.
1: La Festa Major de Sant Andreu de Barca ha comptat amb la segona edició del concurs de les Calacaixes, i és que Sant Andreu de Barca ha viscut un cap de setmana amb una de les activitats més divertides i espectaculars de la Festa Major, el concurs de les Calacaixes. A la seva segona edició, celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal, el dilluns de Festa Major, una vintena de participants han posat a prova l'equilibri, la concentració i la sang freda per aconseguir aixecar la torre més alta de caixes de cervesa i coronar-la amb èxit. El gran protagonista de la jornada ha estat Pau Olego, jove santandreuenc de només 13 anys, que ha aconseguit superar la resta de concursants i emportar-se la victòria, aconseguint pujar a 33 caixes. Bé, estem amb Pau Olego. Pau, quants anys tens?
5: 13.
1: 13 anys. Quantes caixes has pujat?
5: 33.
1: 33 caixes. Com ho has fet? Com ho has viscut?
5: Pues no sé, jo anava pujant i pues eso, que anava pujant i no parava.
1: Però hem vist que no t'has posat gens nerviós, eh?
5: No, jo estava nerviós, però no es nota.
1: Com ho has controlat? Quina tècnica has fet servir per pujar tantes caixes?
5: Pues la que fan tots, però com sóc petit i peso poc, pues...
1: Home, això t'ha donat facilitat, no?
5: Sí.
1: De totes maneres, clar, són 33 caixes, estaves molt amunt, eh? Miraves al terra o no? Intentaves no mirar?
5: No, sí que mirava, però m'agrada.
1: Estàs content?
5: Sí.
1: Segurament guanyaràs, no?
5: No, no sé. Segurament hi hagi algú que em superi.
1: Doncs finalment no l'ha superat a ningú i Pau Lego s'ha coronat en aquest segon concurs d'escalacaixes de Festa Major. De fet, amb una habilitat impressionant i calma sorprenent per la seva edat, Pau Lego ha aconseguit apilar més caixes que ningú abans de que la torre cedís, mantenint-se dempeus a la cúspide davant de l'aplaudiment del públic. Hem parlat amb Cristian Monilla, que és de l'empresa Escalabirres Airlandry, perquè ens expliqués i ens donés més detalls en què consisteix l'escalacaixes.
6: L'escalabirres és una activitat doncs, una mica estranya, però és molt divertida. Partida on consisteix en pujar caixes de cervesa el més amunt possible.
1: Aquí tenim una grua muntada, no?, que ajudarà també les persones que participin, no?
6: Sí, tenim una grua muntada per assegurar-les amb l'arnès i amb corda i gri-gri perquè pugui pujar uns 12 metres.
1: Quines característiques han de tenir les persones que vulguin participar i que participen a l'escalabirra?
6: El més important és agilitat i equilibri, sobretot l'equilibri perquè és una activitat on si no tens equilibri te'n vas cap a baix.
1: Demaneu algun requisit pel que respecta doncs, la roba, les sabates, bamba?
6: Bueno, les sabates han la punta de ser el més fina possible, perquè si no t'entra el forat de la caixa, però per lo de més has d'estar còmode, però l'únic són les sabates, perquè si ho fas descalç fa molt de mal.
1: Quantes caixes porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
6: Avui portem 35 caixes, a veure si les pugen.
1: Quant seria més o menys el rècord habitual?
6: El rècord jo no l'he vist, però per lo que m'han dit els companys, 36 caixes.
1: Pràcticament el que porteu avui aquí.
6: El que portem avui, sí, a veure si ho aconsegueixen.
1: Ningú ha aconseguit pujar totes les caixes, però sí que han pogut parlar amb d'altres dels participants. Estem amb Adrià González, participant d'aquest escala caixes. 28 caixes has pujat, déu-n'hi-do, no?
7: Sí, sí, la veritat és que el que més ha costat no ha sigut pujar totes les caixes, sinó que ha sigut veure-se-les. No, no, bueno, és la segona, bueno, la segona vegada que ho faig, perquè bueno, hi ha un pique sempre entre la meva germana i jo, a veure qui fa més caixes, i bueno, ara 28 caixes no està malament, però bueno, ara veurem què fa la meva germana.
1: Adrià, què es necessita per poder participar a l'escala caixes? Com vas pujant caixa a caixa, què penses? Quina és l'estratègia que tu utilitzes?
7: Bueno, molta coordinació, perquè al final no pots perdre ritme. Al final puges un peu, un altre peu, la mà, agafes la caixa i això ho vas repetint. I, bueno, i al final no te n'adones, però vas pujant molts metres i al final la base està superlluny i el més complicat és mantenir-se bueno, estable allà dalt de tot i que no bufi cap bufarada de vent, perquè si no ja vas al terra.
1: I quan comencen a tremolar les caixes, aquí perill, no?
7: Sí, sí, hi ha molt de perill i ja, bueno, t'has de concentrar, a relaxar i, bueno, i que tot surti bé, perquè si no, ja estàs al terra un altre cop.
1: Segona edició de l'Escala Caixes a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. Pau Lego, de 13 anys, ha estat el guanyador d'aquesta edició.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí el Via Directa d'estiu d'avui. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa, on avui hem tornat a reviure la Festa Major 2025. D'aquí una setmana tindrem la Festa Major 2026, que la tornarem a viure gràcies també a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui en el via directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrela't, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte, el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic, perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat, també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i a Sant Andreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max, millor espectacle de dansa.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí, la crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit

0: aquests riures d'acompanyament, una passada. Ens hem sentit super, super bé. Molt guai.
1: Simón Bellido, el repte aconseguit?
2: Sí, sí.
1: Heu posat el llistó molt alt.
2: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
0: Estem pels núvols ara mateix.
3: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
1: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
2: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
1: Pròxima obra o de moment descansa?
2: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
1: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
2: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
1: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
3: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
1: Sònia?
0: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
1: Simón, com a director?
2: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
1: I visca los casetes, no?
0: Visca los casetes!
1: Visca los casetes!
0: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
0: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
0: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
1: Sobre els 40 anys d'història de Teatre Andreu n'hem parlat amb Manolo Balín, un dels membres històrics de la companyia de teatre Teatre Andreu.
5: Bueno, tocava fer algo importante. En este caso ha sido algo que ha creado alguien del grupo. No es un musical como hemos hecho como Ren o como Legally, sino que va en torno a la música, que tiene la total importancia de la obra y en este caso la música de los festivales de Eurovisión.
1: D'aquests 40 anys d'història, quin és el llegat que creieu vosaltres que heu deixat a Andreu a Sant Andreu de la Barca?
5: Ostras, nos gustaría que hubiéramos sido capaces de acercar el teatro a la gente del pueblo al máximo posible y que gracias a eso esa gente pudiera ver obras de teatro en cualquier sitio, pero que le llamara el teatro y que a partir de ahí le gustara, como nosotros no creo, pero le gustara el teatro.
1: Home, yo creo que aquest objectiu sí que l'heu aconseguit, ¿no?, durant 40 anys.
5: Nos encantaría que hubiera sido así. Hombre, sí, tenemos bastantes seguidores cada año, ya se va viendo. Hoy está el teatro prácticamente lleno, ayer estaba casi lleno a pesar del fútbol que nos obligó a cambiar la hora. Pero muy bien, muy bien.
1: 40 anys d'història, més Teatre Andreu com una gran família, han passat molts actors i actrius durant aquests 40 anys. Alguns encara continuen des de l'inici, com és el teu cas, l'Eugènia Gringeli, doncs, que també és habitual de Teatre Andreu, i s'han anat incorporant noves generacions.
5: Eso siempre, cada año pasa, entra gente nueva. Hay alguna gente que marcha, los últimos años no está marchando casi nadie, gracias a Dios, pero va entrando gente nueva, va trayendo formas nuevas de hacer, vamos integrándolas. Una de las cosas buenas que tiene nuestro grupo es que integramos gente de muchas edades. Hay gente de 81 años como Eugenia o como Ferran, que tiene también 80 años, y gente de 16 años, de 18, de 30, de 50. Eso es una de las cosas buenas que tiene el grupo y lo estamos consiguiendo.
1: De cara al futuro, ¿qué mensaje donarías?
5: Pues esperanza. Ya estamos, acabaremos esta, vamos a preparar la siguiente, que la queremos hacer para el año que viene, algo más pequeñito, y ya tenemos elegida el año que viene. Muy felices.

0: directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril. Per tant, encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival?
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció, tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu? També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, sí, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això és el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda, sí, de premsa.
2: Sí, perquè la premsa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí. Que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y mi bueno, esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera i no la última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
2: Sí.
1: Com et prepares per tot això?
2: Pues estando acompañada, por Julia y por el equipo, porque es mi primera vez en todo esto y iba con unos nervios que no paraba de preguntarles, pero ¿cómo es? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa. O sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12. Y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa. Y fue radio. Y yo pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día. O sea, no parábamos. Comimos a las 3:00. Y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas. Porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
1: On sents més pressió? ¿En el rodatge o fent aquestes entrevistes?
2: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa, que no...
1: Y en cosas que no queden en el rodaje y es queden allá, ¿no? Que no es
2: claro,
1: explicar,
2: o sea, en el rodaje,
1: ¿no?,
2: estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla, que no lo hago. Porque sé muy bien lo que digo, pero siempre está nervioso de eso.
1: El paper que interpretes a la pel·lícula de La Buena Hija, déu-n'hi-do quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella, y sí, es durilla, pero es que... Al final és una realitat que viuen molts nens.
1: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
2: Sí. Sí, o sea, en las otras entrevistas me han preguntado, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron dos meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto sencera, la película?
2: Sí, he visto dos veces y media.
1: Dos vagas y mitja.
2: Sí, la vi en
1: Tallinn.
2: La vi en Tallinn. En Málaga la vi a medias porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20-30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas, está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte, eso no me lo habían dicho, pero como ya venía preparada desde la mañana, ya le cogí el truco y le decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día siguiente... Espera, al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, ¿y cómo es la sensación de anar al cinema como espectadora de una película en susto?
2: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami. La Tamara estaba llorando que no podía más. Nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé. Más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
2: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
2: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ya Julia siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí, ella, emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora, doncs, estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
2: Claro, cuando hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren en aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
2: Pues espero que vaya muchísima gente, que la vean y que salgan con preguntas, porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
2: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
2: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar, y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo, y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el Premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula Premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
2: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
2: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una Kiara amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no? De dir,
2: totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
2: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has fet molts contactes, ¿no?
2: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, y vas hasta los premios, coña.
2: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
2: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la inviden, estoy aquí nominada, ¿no?
2: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la inviden,
2: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya, a lo mejor se cumple. Y yo, No lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb l'interpretació de La Buena Hija, sinó que estàs ara rodant un, no sé si l'has acabat, un
2: sí.
1: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
2: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint,
2: sí.
1: no? com creant històries...
2: Totalmente. No? O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea... La protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
2: sí.
1: La Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que diem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? que aniràs seguint, no?
2: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
2: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
2: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
2: sí.
1: que has après molt i en molt poc temps, no?
2: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
2: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodaje, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has portat tu també, no?
2: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
2: Sí, sí.
1: De tindre-se la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
2: Sí, ha sigut una...
1: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
2: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100% y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
2: Sí.
1: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista. La primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
2: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria i que el dia 10 tothom al cinema
2: a veure la
1: Buena Hija amb Kiara Arancibia perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
2: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Aranfibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: suposo per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic.
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme, doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, a l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs, mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, doncs, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, director. I molt diferent de l'actual. pensa que l'any 80-81 va ser el pic, vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes, 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
1: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
1: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
1: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com a exalumne, també. Com a alcalde i com a exalumne avui, a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director, Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
7: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt. Cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans. Jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
1: Heu trobat molt canviat a l'escola?
7: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no
6: t'aina. Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
1: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
7: Tants com facin falta.
1: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimarà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
8: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
1: Un discurs molt emotiu, no?
8: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
1: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
8: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això que gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
1: Això diu molt de l'escola, no?
8: Jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
1: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
8: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies. Famílies, molt bé.
1: Ara estàs jubilada?
8: Estic jubilada.
1: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimarà?
8: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any, no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses. I jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
1: I es necessita aquest punt de vocació,
8: Jo sí. La veritat que sí.
1: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
9: 30 i tantos. 30 i tantos.
1: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
9: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
10: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
11: Sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
1: Què heu pensat avui?
11: Jo fa 20 anys que m'he jubilat.
1: 20 anys que es va jubilar? Quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
9: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
10: Sempre acompanyes i ha sigut com família.
11: En aquella època estàvem molt units, sí. Els mestres estàvem molt units.
9: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
1: El que estic veient...
9: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
1: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat que molt bé, no?
9: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimarà, sí. Clar.
11: Les coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, També hem tingut les nostres, però, bueno, ho han superat tot.
1: Com eren els alumnes de llavors?
9: Bueno, tenien molts alumnes per classe, molt més que ara,
11: 35, sí. Quan van arribar, 35.
9: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
10: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
1: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
10: Sí, sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
9: Molts anys jubilada, ja.
10: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
1: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
9: Jo no sé, primer has de tenir vocació i t'ha d'agradar als nens.
10: Il·lusió, exacte.
9: Si no, no pot ser. I després els pares i els nens que els professors tinguin respecte.
11: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res. La il·lusió
10: per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren. Veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata. No, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció i demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. Lo que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, em deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan, tan meravellós, tan sorpresa, i un, aquest, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar-te a un classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no, no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores?

0: Lo noto molt canviat.
1: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
0: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
2: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
0: Sí.
2: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat, amb l'alumnat també hi havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem, junts.
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
1: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores, hasta las profesoras del patio, que las tengo bien, bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer, con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
0: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
2: Quins professors recordeu?
3: La Tinina, per exemple, el Jesús,
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús... Jesús.
1: A todos estos, también a profe Paco de lenguaje, a María Pilar Zorrilla de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
0: Pues sí, també, més o menys, els que han dit. Sí.
6: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També

0: Durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment, i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, Déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs Déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, Déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3. Això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral. De fet, ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu, i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una ha de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements. i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i... Bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària, però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos i la directora general també, un encant, però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi ha arribat, no? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I bueno, vaig entrar celebrant el Nadal, i després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
0: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
1: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital. I, bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
0: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia, segurament, que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment, sens dubte, més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
1: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica, perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, veiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, molts rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començava amb l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt molt productiva i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
0: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
1: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant percent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i tot, bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
0: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio, ja han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia. Uh-huh. Que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia, hi han, a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes. I això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys es jubila de la direcció, eh? Però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no es jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Judar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
1: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i un referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava. Això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment. En aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions. És diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
0: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
1: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu, o sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
0: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
1: Sí.
0: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya, i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Sí, clar,
0: aquest... Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
1: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
0: Un altre referent més, eh?
1: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també amb dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
0: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
1: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no ho deixin mai de fer, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
0: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
1: Perfecte,
0: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons, i durant aquells moments horribles que vam per sort sobreviure, de la pandèmia de la Covid-19. i moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui en el via directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrelat, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No, i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. i no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, el juny farà, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats. I de sobte, el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Benedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreu, si la Sant Andreu en cas.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los Casetes y su oscura obsesión.

La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat d'en peus el públic assistit a tant els dos dies de la representació.

0: tenía...
1: Novela negra també.
0: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de la, les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
1: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, bueno, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
1: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
1: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
1: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
1: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
1: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
1: Simón Bellido, el repte aconseguit?
0: Sí, sí.
1: Heu posat el llistó molt alt.
0: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
1: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
0: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
1: Pròxima obra o de moment descansar?
0: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
1: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
0: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
1: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem... preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
1: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
1: Simón, com a director?
0: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
1: I visca Los Casetes, no?
3: Visca Los Casetes!
1: Visca Los Casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisió, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a Los Casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. ¿Y ahora? Ya sabéis, subí.
4: ¡Vamos allá!
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modes.
3: Hola. Y juntos somos Los Casetes. ¡Los voy a cantar!
5: ¿Y quién quiere cantar la canción de Eurovisión? ¡No!

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril, per tant encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival.
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció? Tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, sí, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això sí. És el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda, sí, de premsa.
2: Sí, perquè la premsa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí. Que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y mi bueno, esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera i no la última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
2: Sí.
1: Com et prepares per tot això?
2: Pues estando acompañada, por Julia y por el equipo, porque es mi primera vez en todo esto y iba con unos nervios que no paraba de preguntarles, pero ¿cómo es? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa, o sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12 y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa y fue radio. Y yo pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día. O sea, no parábamos, comimos a las 3:00. Y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas. Porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
1: On sents més pressió, en el rodatge o fent aquestes entrevistes?
2: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa que no...
1: Y hay cosas que no queden en el rodaje y se quedan allá, ¿no? Que no es
2: claro,
1: explicar,
2: o sea, en el rodaje,
1: ¿no?,
2: estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla, que no lo hago, porque sé muy bien lo que digo, pero siempre están los nervios de eso.
1: El paper que interpretes a la pel·lícula de La buena hija, déu-n'hi-do quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella y sí, es durilla, pero es que al final es una realidad que viven muchos niños.
1: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
2: Sí. Sí, o sea, en las otras entrevistas me han preguntado, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron dos meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto en serio, la película?
2: Sí, he visto dos veces y media.
1: Dos vagas y mitja.
2: Sí, la vi en...
1: ¿Qué va a pasar en la mitja? Tallinn.
2: La vi en Tallinn, en Málaga la vi a medias, porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20-30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas. Está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte, eso no me lo habían dicho. Pero como ya venía preparada desde la mañana, ya le cogí el truco y lo decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película. Y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, ¿y com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en sostó?
2: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
2: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
2: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ya Julia siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí ella emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
2: Claro, quan hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que han anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
2: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
2: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
2: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar, i este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo, y sobre todo que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine, y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
2: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Em veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
2: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara... amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no? De dir,
2: totalmente.
1: Ostres, ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
2: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has fet molts contactes, ¿no?
2: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí... una experiencia increíble.
1: Bueno, y vas hasta los premios, coña.
2: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
2: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invinen, estoy aquí nominada, ¿no?
2: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invinen,
2: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... No lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb l'interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un, no sé si l'has acabat, un
2: sí.
1: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
2: No paro. A mí me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint,
2: sí.
1: ¿no? Com creant històries. ¿No?
2: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea... La protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
2: sí.
1: la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que diem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? que aniràs seguint, no?
2: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
2: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
2: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
2: sí.
1: que has après molt i en molt poc temps, no?
2: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
2: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodajes, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has portat tu també, no?
2: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
2: Sí, sí.
1: Que tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
2: Sí, així
1: no. Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
2: Sí, ha sido un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100% y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
2: Sí.
1: Doncs que ara, Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista. La primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
2: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria i que el dia 10 tothom al cinema
2: la
1: Buena Hija amb Kiara Arancibia perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
2: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Aranzibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I en el programa del Via directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que ens va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Jo suposo per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura, Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic.
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més, de murals, d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics...
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: I el fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí en els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme, doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, a l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, pues, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola, eh?
6: Sí, director. I molt diferent de l'actual. pensa que l'any 80-81 va ser el pic, vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes, 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
1: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Lo qual vol dir que deu ser una bona escola.
1: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
1: També ens ha